0: Chris, yeah.
1: Yeah.
0: Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: 360.
1: El temporal ha tornat a deixar incidències aquest dimarts, sobretot al Maresme, mentre les tempestes avançaven de sud cap a nord pel litoral català. El telèfon 112 ha rebut 71 trucades des del Maresme.
2: Shakira posa un tancament daurat a la seva residència madrilenya, afegint una data més. No és supersticiosa, 12 concerts en més 1 el proper dia de la Hispanitat, el proper dilluns 12 d'octubre. La promotora musical Live Nation fa poques hores ha confirmat el concert número 13 d'aquesta colombiana a la capital espanyola.
1: El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència.
2: I ens vestim de nostàlgia, ens vestim amb xupes de cuir per anar a la banda sonora d'aquesta pel·lícula. 1978, clar, i ja he vist avui que entraves amb el tupé així més aixecat. Per 3 setmanes consecutives.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Matí 360.
1: El temporal ha tornat a deixar incidències aquest dimarts, sobretot al Maresme, mentre les tempestes avançaven de sud cap a nord pel litoral català. El telèfon 112 ha rebut 71 trucades des del Maresme.
2: Shakira posa un tancament daurat a la seva residència madrilenya, afegint una data més, no és supersticiosa, 12 concerts en més 1 el proper dia de la Hispanitat, el proper dilluns 12 d'octubre. La promotora musical Live Nation fa poques hores ha confirmat el concert número 13 d'aquesta colombiana a la capital espanyola.
1: El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència.
2: I ens vestim de nostàlgia, ens vestim amb xupes de cuir per anar a la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
3: Jo ho he
2: 1978,
3: fet això,
2: clar, i ja he vist avui que entraves amb el tupé així més aixecat. Per 3 setmanes consecutives.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
1: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
0: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
5: El temporal ha tornat a deixar incidències aquest dimarts, sobretot al Maresme, mentre les tempestes avançaven de sud cap a nord pel litoral català. El telèfon 112 ha rebut 71 trucades des del Maresme.
6: Shakira posa un tancament daurat a la seva residència madrilenya, afegint una data més. No és supersticiosa, 12 concerts en més 1 el proper dia de la Hispanitat, el proper dilluns 12 d'octubre. La promotora musical Live Nation fa poques hores ha confirmat el concert número 13 d'aquesta colombiana a la capital espanyola.
5: El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència.
6: I ens vestim de nostàlgia, ens vestim amb xupes de cuir per anar a la banda sonora d'aquesta pel·lícula. 1978, clar, i ja he vist avui que entraves amb el tupé així més aixecat. Per 3 setmanes consecutives.
4: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Aquesta, sens dubte, és la setmana Oques Grasses i és per aquest motiu que nosaltres hem fet una proposta realment especial. Tres temes d'aquesta banda que fan història aquesta setmana amb aquests quatre concerts, inicialment dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre, tot i que aquest primer concert, amb les inclemències tan tremendes del temps, va haver d'ajornar-se a dijous. Una darrera remesa d'entrades, el 22 de setembre, va fer embogir a molts dels seus fans. Fins a un 830% es van disparar el preu de les seves entrades. Un dels grups més estimats que sembla que diu adéu de manera no definitiva, però de moment sí indefinida. I tres propostes que pots votar a Instagram i al Telegram. In the Night, un tema del 2019 de l'àlbum Fans dels Sols i un 14% dels vostres vots. Seguit per Elefants, publicat el 2021 des de l'àlbum A tope amb la vida, 36% dels vostres vots. Això vol dir que la gran balada de les oques Sorra de tu, una preciosa cançó del 2024 de l'àlbum Un fruit del deliri, es converteix en la nostra cançó de la setmana. Una cançó que de ben segur crearà un moment especial en aquest l'últim concert dels quatre concerts dels Oques i que gràcies al 50% dels vostres vots a Instagram i Telegram s'ha convertit en la vostra cançó favorita d'Oques Grasses, la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Ens deixem emportar, doncs, pel deliri. I gràcies al 50% dels vostres vots, aquest sort de Tudoques Grasses és la nostra cançó de la setmana.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
4: Marta, demà pàdel a les 5.
5: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
4: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dent.
6: A la salut bucodental, un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes. Ràdio Marina.
8: Matí 360.
9: El temporal ha tornat a deixar incidències aquest dimarts, sobretot al Maresme, mentre les tempestes avançaven de sud cap a nord pel litoral català. El telèfon 112 ha rebut 71 trucades des del Maresme.
10: Shakira posa un tancament daurat a la seva residència madrilenya, afegint una data més. No és supersticiosa, 12 concerts en més 1 el proper dia de la Hispanitat, el proper dilluns 12 d'octubre. La promotora musical Live Nation fa poques hores ha confirmat el concert número 13 d'aquesta colombiana a la capital espanyola.
9: El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència.
10: I ens vestim de nostàlgia, ens vestim amb xupes de cuir per anar a la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
11: Jo ho he fet,
10: 1978,
11: això, eh?
10: Clar, ja he vist avui que entraves amb el tupé així més aixecat. Per 3 setmanes consecutives.
8: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8.
2: Molt bon dia, som dijous, 8 d'octubre del 2026. Ja comença a fer-se clar.

0: s'ha convertit en una de les cançons d'aquest estiu, d'aquest estiu passat 2026, Diumenge sense drama dels Catarres, una cançó amb un ritme, doncs, d'aquells que et fan moure els peus i que ja no els pots parar. Aquí al davant,
1: tots els dies que vindran.
0: A més, amb un missatge molt bonic.
2: Matí 360.

Vinga, va, que tenim dues notícies, una de bona i una altra potser no tan bona. Una bona, va, començo per la bona. És que avui ja som dijous, queda un dia menys per al cap de setmana i, a més a més, per un cap de setmana llarg, de 3 dies, perquè el dia 12 és festiu estatal. I la notícia no tan bona és que avui tornen les pluges, a partir sobretot de mig matí, mig dia i durant, pràcticament durant tota la jornada. La bona notícia, mira, dues notícies bones, és que no seran, o no es preveuen almenys, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, que aquestes pluges siguin de caràcter torrencial. Per tant, es preveuen pluges més, entre cometes, normals, per dir-ho així. Però en tot cas, és el darrer episodi de pluges dels últims que hem tingut, perquè a partir de demà torna el domini del sol i sembla que durant tot el cap de setmana llarg també tindrem un bon ambient, tot i que amb temperatures que sí que baixaran, o de fet ja han baixat avui, i que es normalitzen per l'època de l'any en la que estem. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, 8 i 4 minuts al matí, som dijous 8 d'octubre del 26, comencem al matí 360 de Ràdio Marina, al 100.3, al 96.2 de l'FM, també a marina360.cat. D'aquí fins a 10 tenim moltes coses per explicar-vos. Tenim l'actualitat de la Cervera del Maresme, l'agenda d'activitats, la mobilitat, les portades dels diaris. Avui parlarem també de la Fira de l'Avellana de Brunyola, que celebra la 32a edició aquest proper cap de setmana. De fet, les activitats ja comencen demà i havien d'haver començat també el cap de setmana passat amb l'Avellana Jove, però el temporal va obligar també a fer alguns ajustos. Parlarem d'aquí una estona amb l'alcalde d'aquest municipi de la Selva Interior, amb en Roger Puigdevall. I a partir de les 9, doncs, tenim l'actualitat musical i cultural que ens porta la Montse Rico i també el viatge en el temps, en el nostre DeLorean, per saber què era important un dia com avui de fa uns quants anys al món de la música. Tot això ho fem cada dia, la Isabel González, el Daniel Mateu, la Montse Rico i qui us parla, Josep Lluís Vidal, és un plaer a contribuir a començar el vostre dia amb tota la informació, tots aquests continguts i, per suposat, bona música, la millor música del món. Arriba el moment de les notícies.

I comencem parlant de mobilitat, com no, és una de les notícies, una dels temes, millor dit, destacats d'aquesta setmana. Per cert, Rodalies de Catalunya ha anunciat des de primera hora del matí que la línia R1 ja funciona en tot el seu recorregut entre l'Hospitalet i Maçanet-Massanes amb el servei ferroviari habitual. Però parlem dels autobusos, perquè el govern reforça el servei d'autobusos al Maresme i les comarques gironines davant precisament les incidències que s'han registrat aquests dies a la xarxa ferroviària. El Departament de Territori ha incorporat 49 vehicles més al conjunt de línies interurbanes de Catalunya per absorbir l'augment de la demanda. Al corredor del Maresme s'han programat expedicions addicionals en tots dos sentits, en Barcelona durant el matí i fins a primera hora de la tarda. També s'ha habilitat una llançadora entre Mataró i Badalona amb 3 vehicles operatius fins les 9 del vespre. També es reforcen les línies 603 i 618 entre Pineda i Calella i el servei de Lloret de Mar. A les comarques gironines s'afegeixen autobusos també entre Breda, Hostalric i Girona i entre Caldes de Malavella i Girona. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana. L'operatiu es va fer el 29 de setembre en 2 habitatges de l'urbanització Aigua Viva Park després d'una investigació iniciada a finals de juliol. En els registres, la policia va intervenir 524 plantes, 252 esqueixos i 22,7 quilos de cabdells de marihuana. Segons els Mossos, els habitatges també tenien connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica que haurien provocat un perjudici d'uns 97.000 euros. Els 3 homes i la dona detinguts estan investigats per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Dies després, els Mossos van fer 4 detencions més a Riudarenes després que un incendi deixés al descobert una altra plantació. En aquest cas, els agents hi van localitzar unes 250 plantes de marihuana en un estat avançat de creixement. Parlem ara de 2 projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva que han estat guardonats als premis de la Comunitat de Bones Pràctiques de la Unió. Tots dos han aconseguit un segon premi en aquesta primera edició dels reconeixements, que ha rebut 209 candidatures de 49 entitats. Un dels projectes premiats és el programa d'atenció domiciliària a l'alta hospitalària, el PADA, que facilita el retorn a casa de persones que han patit una pèrdua d'autonomia. El programa funciona des de fa 10 anys i ja ha atès més de 1.200 persones. L'altre reconeixement ha estat per la plataforma d'atenció integral a pacients de molt alt risc vascular, que utilitza intel·ligència artificial per identificar millor els pacients, valorar-ne el risc i donar suport a les decisions clíniques amb l'objectiu de prevenir esdeveniments cardiovasculars. Tenim més qüestions per explicar-vos avui dijous 8 d'octubre del 26.

Arenys de Mar celebra a partir d'aquest divendres la 31a edició del Calamarenys, les jornades gastronòmiques dedicades al calamar de Putera. La cita s'allargarà del 9 d'octubre, des de demà, fins al 8

destacades de la literatura catalana contemporània. El programa començarà el 20 d'octubre amb una conversa recital a càrrec de Pau Vedell. Després, el 12 de novembre, es dedicarà una sessió del Club de Lectura a El Mar, una de les novel·les més conegudes de Bonet, i el 19 de novembre, Carles Rabassa oferirà una altra recital-conferència sobre la seva obra poètica. La commemoració es tancarà amb l'experiència literària Blai Bonet, l'escriptor que il·lumina el seu país, i es podrà visitar la biblioteca del 30 de novembre al 19 de desembre. Les tres primeres activitats són obertes al públic i no requereixen inscripció prèvia. Vuit i deu minuts, informació d'àmbit general.

0: La vaga general per reclamar salaris dignes i garantir l'accés a l'habitatge se celebrarà l'11 de novembre. Així ho han anunciat els sindicats i les entitats convocants, entre les quals hi ha Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres. L'aturada serà de 24 hores i vol denunciar les dificultats creixents per accedir a un habitatge i la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. Des del Sindicat de Llogateres, la seva portaveu, Carme Alcarazo, ha explicat que l'aturada vol acabar amb la compra especulativa i els desnonaments. L'escoltem.
1: És una vaga també que vol apuntar a demandes concretes. No és una vaga contra actors, sinó per aconseguir unes demandes molt concretes, per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
0: La data de la vaga general s'ha anunciat després de conèixer-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid aquest setembre i que ha tornat a mobilitzar el moviment pel dret a l'habitatge, una notícia que coneixíem ahir al vespre. I els Mossos d'Esquadra i Adif reforçaran la coordinació per combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària. Les dues parts s'han reunit aquest dimecres per acordar noves mesures de prevenció i millorar la resposta davant d'aquests delictes. Una de les prioritats és establir canals de comunicació més directes perquè la policia rebi els avisos de robatoris o intents de robatori de manera immediata i pugui intervenir amb més rapidesa. També s'han analitzat els punts de la xarxa ferroviària que poden facilitar accessos no autoritzats. Mossos i Adif diuen treballaran conjuntament per reforçar-ne la protecció, el control i la vigilància. I a aquesta hora del matí arriba la previsió meteorològica. Comentàvem al principi del programa, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, nuvolositat acompanyada de pluges i tempestes, tot i que es preveu que no siguin torrencials com les dels darrers dies. La temperatura màxima ha baixat i se situa entre 21 i 23 graus, se situarà al centre del dia entre 21 i 23 graus. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i Telegram. 8:13, anem a fer un cop d'ull a la mobilitat al territori.

Tenim encara diversos punts amb incidències derivades del temporal de fa uns dies. Per exemple, la carretera GI-682 entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols encara presenta pas alternatiu entre els quilòmetres 24 i 40. Per tant, és un tram gran de 16 quilòmetres de circulació intensa pel pas alternatiu en aquest punt on hi ha hagut desllavissades. També la C60 presenta 2 quilòmetres de circulació amb retencions a la Roca del Vallès. És l'autovia que connecta el Maresme amb el Vallès. Per altra banda, si anem cap al sud, tenim a la C31, tram final de l'autopista del Maresme, entre Montgat i Badalona, 6 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona. La circulació també és complicada a la C1415C entre Argentona i la Roca del Vallès, on es dona pas alternatiu també per esllavissades en un tram de 7 quilòmetres.

Més afectacions, les que trobem com cada dia laborable a les entrades de l'àrea metropolitana de Barcelona, venint de la Selva i el Maresme, a les rondes de Barcelona i també al nus de la Trinitat. Altres punts que també presenten circulació intensa, com cada dia, la carretera de Blanes a Tordera o també la Nacional 2 al seu pas per l'Alt Maresme. Si ens fixem en Rodalies, Rodalies de Catalunya està informant a aquesta hora que s'ha recuperat el servei ferroviari en tot el recorregut de la línia R1 i RG1 entre l'Hospitalet i Massanet-Massanes i entre l'Hospitalet i Girona, en el cas de la RG1. Pel que fa a la línia R11, per l'interior hi ha un servei alternatiu per carretera entre Portbou, Figueres i Sils amb parades intermèdies. El servei alternatiu per carretera es presta de manera directa entre Girona també i Sant Andreu Comtal. I pel que fa a la línia R2 Nord, l'altra línia del territori, també hi ha circulació ferroviària entre Granollers Centre i l'aeroport i el servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre, Sant Celoni, Gualba, Riells i Riells Breda i Hostalric. Per tant, normalitat per la costa, no tant per l'interior. Passa un minut d'un quart de nou del matí, som dijous 8 d'octubre i estem al matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dijous.

0: Matí 360.
1: Fem un repàs ràpid per l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes, s'està celebrant fins al dia 11, fins al proper diumenge, el tercer Blanes Costa Brava International Film Festival, el festival de cinema, amb projeccions, sobretot al Teatre de Blanes. També demà divendres, a l'Ateneu Popular Safera Ferotge, hi ha una xerrada amb el nom Trencant la gàbia mental. És una conversa sobre ètica i alliberació animal. I el proper cap de setmana, a partir de demà, comencen les activitats de les festes del barri de Calaguidó i Mascarolet, amb diverses activitats. El dissabte, 10 d'octubre, també recordem, de 10 del matí a 8 del vespre, hi ha la cinquena Fira d'Artesania i Música Oncoarts, que organitza un Colliga Blanes. A Lloret tenim fins a finals de mes a la sala d'exposicions de la biblioteca l'exposició de les fotografies participants del 30è aniversari de Monfoto, que es va celebrar el cap de setmana passat. A Malgrat, aquest diumenge tenim una visita guiada amb el nom Un passeig d'entre les escultures, serà a partir de 11:15 del matí. I a Calella, el proper diumenge, a 6:45 de la tarda, a la sala Mozart, hi ha un concert solidari en benefici d'un Colliga Calella. A Tordera també hi ha una visita guiada aquest dissabte amb el nom Caminant per la Tordera, i a Santa Susana celebren fins l'11 d'octubre el Festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa. Acabarem parlant de la Fira de l'Avellana de la Selva, que tindrà lloc a partir de demà dia 9 durant tot el cap de setmana, i en parlarem de seguida en un minut amb l'alcalde del municipi, Roger Puigavall.

0: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
1: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplai antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
2: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
1: Apunta. Dutxa Girona. 670-78-22-26.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Ràdio
8: Marina. Matí 360, l'entrevista del dia.
9: Doncs ara, l'agenda en fèiem esment, ho comentàvem, aquest cap de setmana, a partir de demà, 9, 10 i 11 d'octubre, hi ha la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva, la Fira de l'Avellana de Brunyola. És una cita important, no només pel municipi, sinó també per tot el territori, i en parlem avui amb l'alcalde del municipi, Roger Puigdevall. Alcalde, bon dia, benvingut.
10: Hola, bon dia a tothom i gràcies per convidar-me.
9: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Com comentàvem, una cita, doncs això, important, consolidada al municipi, 32 anys. Bé, al final són anys de feina i de consolidació d'un projecte.
10: Sí, la veritat és que ja fa uns quants anys que en parlem d'això. És una fira doncs, que està plenament consolidada, que en el seu moment doncs, va néixer amb la idea de poder fer arribar, sobretot a la comarca i a la província, doncs que a la comarca de la Selva es cultivaven avellanes i crec que aquest objectiu està assolit i ara treballem doncs, per mantenir aquesta fira i perquè sobretot doncs, segueixi sent una fira de producte, ja que bueno, portem uns anys doncs, que la tendència és que cada any perdem hectàrees d'avellaner a la comarca i per tant ara el repte és poder mantenir aquest cultiu a la comarca i la fira és una de les coses que ens hi ajuda cada any. Mm-hmm.
9: Precisament sobre aquesta qüestió, l'any passat, i més o menys per aquestes dates, coincidint amb la presentació que es fa cada any de la programació de la fira, ens explicava que la producció de l'avellana se situava al voltant del 50%. Aquest any com ha anat la cosa?
10: Bé, aquest any hem tingut una campanya que ens ha anat una mica millor, perquè vam tenir una primavera més normalitzada a nivell de pluges, però sí que aquestes últimes calors d'estiu, en què els arbres ja estaven molt carregats, ha fet que retrocedissin una mica, llavors hem tingut una avellana amb quantitat generosa, però una avellana més petita, i ara patim sobretot per l'estrès que han estat sotmesos els arbres aquest últim terç d'estiu de cares a l'any vinent, a veure si han quedat molt tocats o no. Mm-hmm.
9: Parlem de la fira en si, de la proposta de la que podem gaudir aquest cap de setmana. Enguany s'ha ampliat la programació amb l'Avellana Fest, però que es va haver d'anul·lar, no? Perquè hi havia una alerta, no? al territori. que de fet es va consolidar aquesta alerta durant la matinada i el diumenge al matí, amb tots aquests aiguats temporal, vaja, que vam tenir.
10: Sí, bé, primer de tot, doncs, m'agradaria agrair a tota la gent, doncs, que ha estat al costat de l'entitat organitzadora aquests últims dies, perquè realment va ser un cop molt dur. Nosaltres aquest any portàvem una programació especial amb el projecte de l'Avellana Fest, ja que l'Associació de Joves del municipi, doncs, arribava al seu 20 aniversari del concert que organitzen cada any i ells ho volien celebrar d'una forma especial. La veritat és que hi ha hagut molta feina i moltes hores de preparació, portàvem un any i mig treballant amb això, i bé, que hàgim de suspendre, doncs, a 2 hores de l'obertura de portes, òbviament, doncs, és un cop molt dur per al municipi i per l'entitat, també per el format que portàvem i per les dimensions d'aquest mateix, no? Però bé, tampoc hi podíem fer més, ens va venir imposat per les restriccions que va enviar el govern de la Generalitat, i per tant, doncs, ara superar aquest cop, agrair, doncs, a tota la gent que desinteressadament va voler col·laborar amb l'entitat i els va voler ajudar també a l'hora de desmuntar, etc., perquè eren moments molt difícils. Crec que també ens va servir, doncs, per créixer com a poble, perquè allà també, doncs, això ens va unir més encara. I bé, ara passar aquests dies complicats, però estic segur que hi hauran forces i ganes per tornar-hi quan es donguin les condicions perquè sigui possible.
9: Us plantegeu reubicar aquests concerts, aquesta Avellana Fest, en un altre moment del calendari, o saltem directament a una altra edició?
10: Reubicar serà complicat, perquè quan tanques un cartell amb tants artistes i amb una producció tan complexa, doncs serà molt complicat, però sí que es mantenen les ganes de poder recuperar el format en algun moment en què es permeti. No sé dir si serà l'any vinent, si serà l'altre. Aquest 2026 sí que ho donem per descartat, perquè per temps ja no és viable, però les ganes hi són, i per tant, doncs, esperem que quan ho puguem reprogramar i ho puguem tornar-hi a treballar, doncs la gent encara es mantingui al nostre costat i ens apoyi amb això.
9: La fira pròpiament dita arrenca demà divendres. Sembla que en aquest cas no tindrem ensurts pel que fa al temps, la previsió és bona durant tot el cap de setmana, a més coincidint amb un cap de setmana llarg, perquè el dilluns és festiu, tot i que la fira acaba diumenge, no? Ens pot fer un resum una mica ràpid de les propostes que hi trobem aquests 3 dies a Brunyola?
10: Sí, el resum és una mica seguir la línia continuista d'aquests últims anys. Al final és posar l'Avellana, el seu cultiu i el producte al centre de tot això, i ho vestim amb un seguit d'activitats lúdiques, culturals, familiars que es donen a terme al llarg del cap de setmana al municipi. Podem trobar des de projeccions de documentals, actuacions castelleres, hi ha un impro-show també amb una companyia d'humoristes, tenim animació infantil, tenim els tradicionals concursos, tenim sardanes, tenim màgia, tenim també xerrades més tècniques, vull dir que tenim una mica de tot seguit d'activitats que envolten el municipi, que també ens va bé, doncs, per donar a conèixer el nostre municipi i mantenint aquesta avellana, doncs, com a protagonista del cap de setmana.
9: Amb activitats ja més tradicionals, com tots els jocs a plaça, etcètera, etcètera, que això és l'ADN de la Fira de l'Avellana.
10: Sí, el tema dels concursos és algo que, doncs, des de la primera de les primeres edicions es va instaurar i es van ampliant, i crec que és algo que és molt característic nostre, que no es pot veure a gaire enlloc més, i per tant, doncs, des d'aquí també convido tothom que es pugui apropar a la plaça i els pugui veure i disfrutar-los.
9: Ara ho comentava el cap de la fira, aposta per donar valor a aquest producte de proximitat com és l'avellana, també la transformació gastronòmica, no?, que suposa. Creu que els consumidors coneixen prou, tots plegats, l'avellana de la selva? Sabem, a més, diferenciar-la d'altres avellanes del mercat, i ja posats, quina és la diferència, no?, entre l'avellana que es produeix a Brunyola i a la selva interior i la resta que podem trobar en qualsevol altre lloc?
10: Bé, jo crec que conèixer-la, com a mínim a nivell de província, jo crec que sí que es comença a conèixer. També hi ha hagut molts esforços per part dels productors en projectes de transformació que han ajudat a que es pugui conèixer. Avui dia podem anar a qualsevol plataformes de supermercats important i trobarem avellana de la selva, no? Jo crec que el repte és més fer entendre a la societat de la necessitat de consumir el producte d'aquí. Tu em comentaves les diferències. Les diferències principals, sobretot, són de qualitat, però ja no només de qualitat perquè l'avellana sigui millor, sinó també per un tema d'un control sanitari, perquè la majoria d'avellanes que arriben d'altres punts d'Europa, de fora de la Unió Europea i d'altres continents, doncs no hi ha cap tipus de control sanitari, sinó sobretot també per fer entendre a la societat doncs, que darrere cada avellana que es cultiva a la selva hi ha una història, hi ha una família, hi ha un treball a la terra, hi ha una gestió del territori, hi ha una fixació de la població als entorns rurals i, per tant, no és només un tema de si el producte és millor o no, que ho és, evidentment, però també hem de fer entendre una mica que, i això és una cosa que he repetit molt els últims anys, que també consumir avellana d'aquí també és invertir en el país i en el territori.
9: És un discurs, si em permet, alcalde, que és aplicable als pescadors, a tot el sector, de fet, a tot el sector primari i a tota la producció local, sigui del sector que sigui, pràcticament, no?
10: Sí, sí, és evident que això és compartit amb tot el sector primari, i crec que com a país hauríem de prendre més d'alguns altres països de la Unió Europea i ser més conscients doncs, que aquí ens hi val molt, no? I, per tant, entre tots hauríem de fer l'esforç d'intentar entendre de la necessitat d'això i en un any doncs, que, per exemple, a la província hem patit grans incendis i fa molts anys que sentim a parlar de la gestió forestal, cultius com el de l'avellana ajuden a fer aquesta gestió i, per tant, si es perden, augmentem aquest risc d'incendi. El cost que tenim com a país de la gestió d'aquest incendi, de controlar-lo, d'extingir-lo i després d'una reforestació és immens, no? Deixant de banda tot el que perdem com a patrimoni natural. I, per tant, crec que com a societat hem d'entendre que si no cuidem el nostre sector primari, com a país estem perdent molt.
9: D'entrada, a curt termini tenim demà dissabte i diumenge la 32a edició de la Fira de l'Avellana a Brunyola amb un munt d'activitats per gaudir-ne i també per conèixer encara més i conscienciar doncs, la societat d'aquest producte de proximitat. Roger Puigdevall, alcalde de Brunyola, gràcies per aquests minuts i ja no hi robem més temps perquè ja suposo que esteu en els últims preparatius, allò intentant que tot sigui perfecte, no?
10: Sí, avui encara estem treballant intensament. Demà a 7:45 del vespre ja tenim la inauguració oficial i res, esperem que hi hagi molta gent doncs, que aquest cap de setmana s'acosti a Brunyola i pugui conèixer el municipi, pugui tastar, pugui comprar i pugui veure avellana i producte derivat d'avellana de la selva i de primera qualitat i esperem doncs, que el temps aquesta vegada ens acompanyi i puguem tirar endavant tota la programació.
9: Alcalde, gràcies, bon dia.
10: Gràcies i bon dia.
0: Matí 360.

0: La van presentar doncs, molt poc abans de començar l'estiu. Diria que era a finals de maig, principis de juny, quan Banda Neon i Búhos van editar aquest El Ventilador i s'ha convertit en un dels èxits de l'estiu 26. 4 minuts i 3 quarts de nou, moment de repassar les portades dels diaris. Diari de Girona en portada, trobem el següent titular, l'univers a vista de satèl·lit. CaixaForum Girona inaugura l'exposició interactiva Mirades Orbitals per ajudar a entendre com funciona la Terra. També hi trobem un altre titular que diu així, Ullastret, el municipi amb la renda mitjana més alta, Albanyà, per diners i sal, ocupen les posicions més baixes. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz s'emporta la mosca de Sant Narcís del Col·legi de Periodistes. La Vanguardia. Els sindicats convoquen la vaga general en el preàmbul de la campanya. Les centrals trien l'11 de novembre, dos dies abans de l'inici de la cursa electoral, per una aturada que tindrà el vistiplau del govern central. També en portada, avui ho recullen els diaris, mor la Mari Carmen, símbol de la lluita contra els desnonaments. I una altra qüestió que trobem a la portada del diari de Godó, Ada Colau liderarà des de Catalunya la candidatura de Front Ampli de l'Esquerra. El periòdico. Caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies. Ho acompanyen de foto i afegeixen. El sindicat de maquinistes va decidir de matinada que no pujaria els trens pels efectes de les pluges i Renfe va recomanar a les 6:40 del matí utilitzar transports alternatius. També una altra qüestió que destaca el periòdico en portada, diu així, el frau en el subministrament elèctric aflora als grans bufets low cost. Endesa detecta que 16 restaurants de Barcelona punxaven la llum. I en clau musical, Rosalía guanya el Premi Nacional de Músiques Actuals per l'àlbum Lux. Acabarem amb l'ara, també amb el caos de Rodalies, en portada, precisament amb aquesta expressió, caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes. Milers d'usuaris tornen a quedar-se sense transport per una aturada que es va comunicar de matinada. També a l'ara, en fotografia en portada, trobem el següent titular. Primera, última, gran nit d'oques grasses. Avui hi ha un altre dels concerts, que de fet era el de dilluns, ajornat per les pluges. I una altra qüestió que trobem a la portada de l'ara avui dijous, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29N. El Suprem dona 5 dies a les parts per formular les al·legacions.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.
3: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
4: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.cat.
5: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
6: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

I és Ethan i Wonder, el so dels Kin, els britànics, que han marcat un dels èxits més importants durant aquestes dues primeres dècades d'aquest segle, des de principis dels 2000, que els coneixem amb moltes i bones cançons. Ens acostem a les 9, fem un nou cop d'ull a la mobilitat. Abans parlàvem de la recuperació del servei a la línia R1, d'una circulació en principi amb normalitat. Doncs ja no, perquè hi ha hagut en els últims minuts, en la darrera mitja hora, una avaria a Barcelona, entre les estacions de la Sagrera i Barcelona Sants, que ha provocat la interrupció del servei durant una estona. Ara aquesta circulació ja s'ha restablert, aquesta avaria s'ha reparat, però els trens ja circulen amb demores. Renfe està informant de recuperació progressiva de freqüències i horaris de pas habituals, recordem, a la línia R1 per una avaria que ha durat pocs minuts, però que ha provocat retards a Barcelona. Pel que fa a la RGU, en principi no s'està reportant ningú, cap incidència en el servei. Es presta el servei ferroviari en tot el seu recorregut, però no a les línies de l'interior. A l'R11, per exemple, hi ha un servei alternatiu per carretera entre Portbou, Figueres i Sils, amb parades intermèdies. També hi ha un servei alternatiu per carretera directa entre Girona i Sant Andreu Comtal, entre l'estació de Sant Andreu Comtal de Barcelona. I pel que fa a la línia R2 Nord, també hi ha afectacions. En aquest cas, la circulació de trens es fa entre Granollers Centre i l'aeroport, i el servei alternatiu per carretera és de Granollers cap amunt, per entendre'ns, fins a Sant Celoni, Gualba, Riells i Viabrea, Breda i Hostalric. I pel que fa a la circulació en vehicle privat, diverses vies també amb problemes a aquesta hora. Tossa de Mar, i avisades a les J682 derivades del temporal del passat cap de setmana, estan provocant circulació amb retencions, intensa també, durant un tram de 16 quilòmetres. Es dona pas alternatiu entre els quilòmetres 24 i 40. Pel que fa a la C31, el tram final de l'autopista del Maresme, entre Montgat i Badalona, 6 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona, i també circulació, com cada dia, complicada l'accés a l'àrea metropolitana des de la Selva i el Maresme, en vies com la Ronda, i també el Nus de la Trinitat. En 5 minuts i mig seran les 9 en punt del matí. És el temps que tenim per repassar l'actualitat.

0: I precisament hem obert el programa d'avui parlant de mobilitat perquè el govern reforça el servei d'autobusos al Maresme i a les comarques gironines davant les incidències que s'han registrat aquests darrers dies a la xarxa ferroviària. El Departament de Territori ha incorporat 49 vehicles més al conjunt de línies interurbanes de Catalunya per absorbir l'augment de la demanda. Al corredor del Maresme s'han programat expedicions addicionals en tots dos sentits amb Barcelona durant el matí i fins a primera hora de la tarda. També s'ha habilitat una llançadora entre Mataró i Badalona amb 3 vehicles operatius fins les 9 del vespre. Altres línies que s'han reforçat són la 603 i 618 entre Pineda i Calella i també el servei de Lloret de Mar. A les comarques gironines, a més, s'afegeixen autobusos també entre Breda, Hostalric i Girona i entre Caldes de Malavella i Girona. Més qüestions, els Mossos han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana. L'operatiu es va fer el passat 29 de setembre en 2 habitatges d'Aiguaviva Park després d'una investigació iniciada a finals de juliol. La policia va intervenir 524 plantes, 252 esqueixos i 22,7 quilos de cabdells de marihuana. A més, es va comprovar connexió fraudulenta a la xarxa amb una estafa d'uns 97.000 euros. Els 3 homes i la dona detinguts estan investigats per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. A més, els Mossos van fer 4 detencions més a Riudarenes uns dies després que un incendi deixés al descobert una altra plantació que en aquest cas contenia unes 250 plantes de marihuana. I encara una altra qüestió destacada. 2 projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat guardonats als Premis de la Comunitat de Bones Pràctiques de la Unió. Tots dos han aconseguit un segon premi en aquesta primera edició dels reconeixements, que ha rebut 209 candidatures de 49 entitats. Un dels projectes premiats és el programa d'atenció domiciliària a l'alta hospitalària que facilita el retorn a casa de persones que han patit una pèrdua d'autonomia. L'altre reconeixement ha estat per la plataforma d'atenció integral a pacients de molt alt risc vascular, que utilitza la IA per identificar millor els pacients, millor dit, valorar-ne el risc i donar suport a les decisions clíniques. 3 minuts i les 9. Arenys de Mar celebra a partir de demà divendres la 31a edició del Calamarenys, les jornades gastronòmiques dedicades al calamar de Putera. La cita s'allargarà del 9 d'octubre fins al 8 de novembre i comptarà amb la participació enguany de 18 restaurants del municipi. Els establiments oferiran plats elaborats amb calamar d'Arenys i el certamen, a més, ofereix un seguit d'activitats vinculades a la gastronomia i la tradició marinera. I també us expliquem avui que la Biblioteca de Lloret commemora el centenari del naixement de l'escriptor mallorquí Blai Bonet amb un programa de 4 activitats entre els mesos d'octubre i desembre. La proposta vol apropar al públic la vida i obra d'una de les figures més destacades de la literatura catalana contemporània. El programa comença el 20 d'octubre amb una conversa recital a càrrec de Pau Vadell. Informació d'àmbit general. La vaga general per reclamar salaris dignes i garantir l'accés a l'habitatge se celebrarà l'11 de novembre. Així ho han anunciat els sindicats i les entitats convocants, entre els quals hi ha Comissions Obreres, UGT, CGT, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres. Serà una aturada de 24 hores i vol denunciar les dificultats creixents per accedir a un habitatge i la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. Escoltem la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Alcarazo. Arcarazo, millor dit.
1: És una vaga també que vol apuntar a demandes concretes. No és una vaga contra actors, sinó per aconseguir unes demandes molt concretes, per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
0: La data de la vaga general s'ha anunciat després de conèixer-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid aquest setembre i que ha tornat a mobilitzar el moviment pel dret de l'habitatge, a l'habitatge millor dit. I els Mossos i Adif reforçaran la coordinació per combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària. Les dues parts s'han reunit aquest dimecres per acordar noves mesures de prevenció i millorar la resposta davant d'aquests delictes. En mig minut seran les 9 en punt del matí. Acabarem amb la previsió del temps. Una previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que avui dijous tindrem un dia amb la nuvolositat com a protagonista, acompanyada també de pluges i tempestes. Una temperatura màxima, a més, que baixa i se situarà entre 21 i 23 graus. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: It's My Life, aquella cançó que després uns quants anys d'editar-la als Tol Tok la versionaven els No Doubt. Montse,
1: si
0: què?
1: Si tu dius...
0: Home, sí, sí que ho dic, i ho puc demostrar, a més.
1: Vale.
0: Què? Bon dia, com va l'aparcament?
1: Fantàstic, ja ho has vist.
0: Què t'ha passat?
1: No ho sé.
0: Que no has trobat aparcament?
1: És que no ho sé, sincerament. Hi ha un caos aquí fora, només cal que treguis el cap. Cotxes i cotxes i cotxes fent cua, jo no sé què passa aquí. Hi ha algun tipus de, no sé, algun esdeveniment, alguna estrena d'algú, hi ha alguna història?
0: No, coneguda, no, almenys.
1: I no, tampoc, no s'entén.
0: No hi ha cap accident, tampoc, no hi ha...
1: No s'entén, no s'entén, no. Però hi ha desenes de cotxes donant voltes, ens hem trobat 3 i 4 vegades, donant voltes i intentant buscar...
0: Que bo, això.
1: Un aparcament, sí, sí, ens hem saludat.
0: Trobar-te a saludar i no sí. Us heu posat... Bé, és igual, no, va fer una cosa molt...
1: No, quan et toqui a tu no et farà tanta gràcia.
0: No us heu barallat?
1: No hi ha hagut necessitat, perquè jo aquí dalt, després de la quarta volta, em sembla, doncs he trobat una així empujada amb una mena de... No m'agrada gens on l'he deixat, però, bueno, és que no hi ha... Avui no es podia triar. No sé.
0: Hi ha dies que són com molt inexplicables, això de...
1: Bona, jo ja... sempre arribo a la mateixa hora, tu ja ho saps, arribo amb temps, de marge i tal, avui igual, flipo.
0: Sí, dies, i això passa també amb les cues, amb les retencions. Moltes vegades, no sé, per exemple, això a la vegada, algunes vegades m'ho he trobat a la carretera de Tordera, Vas i de cop i volta passes aquesta primera rotonda que hi ha aquí, enfiles cap a Tordera, i de cop i volta retenció. Però retenció que la veus llarga, eh?
1: Sí, aquesta me la trobo pràcticament a diari, eh?
0: Arriba un moment...
1: El que passa és que arriba un temps, sempre, doncs, a veure, quan hi ha alguna afectació una mica més...
0: Més extraordinària...

0: envio un missatge, Dani, avisa al Josep Lluís que això sembla que no tira. Però normalment sempre arribo aquí doncs, amb 15 minuts de marge.
1: Sí, sí.
0: Avui, igual.
1: La qüestió, no, t'ha de dir, que a vegades arribes a un punt en què per arte de màgia i per la santa intervenció de no sé qui, allò es desfà.
0: Sí.
1: O sigui, no hi ha cap accident, no hi ha cap camió, no hi ha cap... No sé, vull dir, misterios de la circulació.
0: Doncs avui el misteri... És veritat que donant voltes per aquí dalt hi han 29... microobres amb tanques que eliminen doncs, un parell d'aparcaments i tal. Però moltes. N'hi ha moltes per aquí, moltes. No sé què estan fent, tots alhora, però estan arreglant moltíssimes microcosetes en aquesta zona. Però tant de cotxe donant volta que no hi hagi allò mobilitat, però penses, bueno, no menys 5... Els pares portaran els nens al col·le? Doncs no, tampoc. Avui els pares no portaven els nens al col·le. No sé. De sobte passen aquestes coses.
1: Va, ja estàs aquí.
0: Misteris.
1: Ja
0: sí,
1: estàs aquí.
0: He arribat.
1: Bon dia.
0: Pensava que no arribaria, però pensava que hauria de fer una, no sé, una trucada telefònica i hauria d'entrar doncs, allà, assegut al cotxe, esperant que algú marxés. Però no ha estat així.
1: Allà, plantant amb escolta intermitents, esperant. No, estic aquí, esperant que algú marxi. A veure,
0: sí,
1: estic fent pressió, saps? Sí. Amb el micro a la mà, tal.
0: Sí. Doncs res. No, ni micro, amb el mòbil.
1: Amb el mòbil.
0: En plan xungo, allò.
1: En plan xungo.
0: Aquí estic. Què passa? Ai, mare meva, va.
1: Què? Va, escull
0: què
1: cançó.
0: Què has fet? Què ha passat?
1: No, han passat moltes coses. Els trens, per exemple, han començat dient que anaven bé i després al cap d'una estona, ara ja no van bé.
0: Ara ja no van bé.
1: Sí.
0: Vale. Els busos també. Ara mobilitzacions amb els busos. La gent, no sé, haurà d'anar volant als llocs a partir d'ara o... No sé.
1: Tu te'n recordes el que quan veiem Regreso al Futuro als anys 80, aquells cotxes voladors? Bueno, de fet, el DeLorean volava.
0: Sí, sí, no, clar, no, volava sí. I vola.
1: Sí, vola cada dia.
0: A veure si se'ns enfadarà ara i també es posarà de vaga. No.
1: No.
0: Sisplau, DeLorean, no, tu no ens falles.
1: Però no sé jo si seria una bona solució això d'anar volant als jocs.
0: Mira, jo crec que coneixent-nos, jo crec que tampoc, perquè també es farien allò amb busos a l'aire. Vull dir, és que som així de vegades, eh?
1: Jo què sé.
0: No, ja se'n passarà, l'emprenyada, però vull dir, són aquestes coses incomprensibles que no entens. A més, hi ha una cosa que fa molta gràcia, i és que, clar, aquestes microobres, pobres, ara, si m'esteu escoltant, no us enfadeu, però, clar, hi han 3 o 4 operaris, que, òbviament, aquests 3 o 4 operaris porten furgos, porten cotxes...
1: Clar.
0: Aleshores, quan hi ha una buidada d'aquestes, perquè m'ha passat davant...
1: Baixant material, no?
0: Doncs, quan hi ha una buidada d'aquestes, hi ha algú que estratègicament es col·loca allà perquè entri la seva furgo. O sigui...
1: Amb la que, a més a més, la lies encara més, no?
0: Sí, clar, ha estat... Infraccions a vamos, a punta pala, avui.
1: Vols encara una vuelta más de tuerca, que se diu en castellà.
0: Vinga.
1: La rotonda aquesta, quan algú pitja el semàfor, per passar.
0: Ai, sí, també m'ho he trobat avui. Sí, que fa molta ràbia, que dius, va, tira. I també em fa molta ràbia quan entres a la rotonda i hi ha gent tan insolidària que veuen que tu estàs darrere i tens l'intermitent de la dreta i es col·loca al mig i no et deixa passar i no avança un metre... Que tu dius, però tio, avança un metre
1: i em deixaràs
0: circular. Doncs no. Saps coses d'aquestes? No sé, vull dir, jo quan condueixo sóc una mica més
1: solidària.
0: Empàtica, no sé.
1: Sí. Escolta, a partir d'ara el dia només pot anar millor. Ja està.
0: Toco fusta, eh? Estic tocant fusta, per si de cas.
1: Vinga,
0: bon dia a tothom, eh? I perdoneu, però és que a veure, enteneu-me. És que ara encara vinc amb el sofó. Que vaig a fer-me un cafè, adéu.
1: Vinga, va, cafè.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: Com la pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: Pizzeria
2: i Pomodoro.
5: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.

0: Ara pensava que fa temps que no se sap res d'aquesta dona de la Sheryl Crow, eh?
1: Sí.
0: No sé, va...
1: Deu estar vivint de renta, deu estar tranquil·leta, sí, allà al seu ranxo.
0: I... De Texas, no? Era de Texas aquesta dona, no?
1: Sí, o de Milwaukee. O... sí, de per allà, sí.
0: Sí, perquè va tenir un parell d'èxits bastant sonats.
1: Home, tant, jo crec que pot viure tranquil·lament de renta perquè el seu número 1 va...
0: El All I Wanna Do.
1: Sí, exacte. Matí 3. Vaig dir una vegada que només cal a la teva carrera com a músic que tinguis un sol número 1 a la teva vida. I amb això ja, olvida-te.
0: Sí, clar, però depèn de quin número sigui. Si és, jo què sé, el... No sé, Brilliant Disguise de Bruce, és una cosa, i...
1: No, és igual, no marquem diferències. Òbviament hi ha estatus, eh? El rei és el rei, el boss és el boss, tot el que tu vulguis, però amb un número 1 a la teva vida com a músic, ja amb això ja pots viure de renta.
0: I si no tens forats a les mans, també?
1: Home, clar, a veure, clar, si és allò, vinga, clar.
0: Mira, sona l'Aire. Què ens expliques,
1: l'Aire? Sí, sona l'Aire. Doncs mira, avui que anem una mica pillats, o molt pillats, repassem algunes novetats musicals en castellà que han arribat i que sonaran doncs, aquesta tardor. De fet, ja estan sonant. Aquesta primera és l'Aire, com deies. El llançament arriba doncs, en un moment especialment significatiu que culmina doncs, l'etapa en solitari del seu primer àlbum, Històries d'aquella niña. El proper 17 d'abril de 2027, al Palau Vistalegre de Madrid, un concert únic concebut per celebrar el recorregut d'aquest projecte, revisitar les cançons que han marcat la seva trajectòria, cantar les cançons que han triomfat amb l'oreja, òbviament, i compartir significat. O sigui, que ja té data per l'inici d'una nova gira 2027 i coincideix doncs, amb un nou single que escoltem una mica, si vols. Si eres tú la que ahora se lo tiene que... Exacte, això es diu Queda-te en su voz.
0: I dius que cantarà algunes cançons de l'oreja? Que va cantar l'oreja? I ja pot fer-ho, això?
1: Home, m'imagino que sí.
0: O trinqui-trinqui.
1: Només faltaria que ella ha estat 17 anys, eh?
0: Sí, però els contractes són...
1: Però jo, si fos la Leire, allò por vergüenza torera, jo estaria allà cantant les meves cançons de la meva trajectòria amb l'oreja. Només faltaria.
0: Ah, bueno, les seves, les que han fet noves.
1: Clar,
0: no
1: les seves. No, el Rosas i tot això, possiblement. Però la seva etapa de 17 anys...
0: Ah, sí, això sí, clar.
1: Cometes
0: sí.
1: En el cielo, totes sí, aquestes que d'allò, i tant que sí. Els beneficis d'aquesta cançó, de Queda-te en su voz, són solidaris, es destinaran íntegrament a l'Associació Espanyola contra el Càncer per la investigació i suport a pacients i famílies. Bravo, Leire. Una altra que fa també doncs, una petita estrena de tardor, que ha estat una de les protagonistes en els darrers concerts de la Shakira amb una aparició sorpresiva i estel·lar, és ella.
0: Però encara continua aquesta dona.
1: Perdona?
0: Encara? És que jo me quedé en l'etapa del se fue.
1: Filmeo, no? Quítate les orejeres aquestes que tens posades,
0: I
1: viu una mica, home, pues clar, però és que a més és una tia que ha guanyat no sé quants Grammys, que continua en hiperactiu, que és una coach d'un programa d'aquests, de talents, en fi, no para aquesta senyora, i a més, doncs mira, aquesta no és la primera, sinó que és la segona estrena destacable, de Laura Pausini, que torna a fer històries a aquesta artista nominada un Grammy llatí aquest any. T'has quedat? Grammy llatí aquest any. Està nominada, això. Doncs presenta una incorporació clau per al seu proper i esperadíssim àlbum, que es dirà Yo Canto, és una segona entrega, i doncs això es diu Mientes.
0: I és que m'has quedat amb això, saps? O sigui...
1: Joder, pues... Ai, perdó. Madre de Dios. Que sí, que està molt bé, però aquesta senyora ha fet coses que estan molt bé després, eh? Ja
0: sí, dic, però jo crec que amb aquesta deu estar vivint de renda.
1: Sí, clar, sí, allò que dèiem. Clar. Sí, va. Això, nominada a un Grammy aquest any, eh? 2026, eh? Situa-te. Tercera estrena d'avui porta el segell inconfusible de Guille Milky Way, i això es dirà en mi cabeza. Soy menos...

Aquesta veu és la de Dani de Costas, que és una de les darreres revelacions del pop, i aquesta és la cinquena entrega d'aquest esperadíssim àlbum que es publicarà en dos lliuraments. Es dirà Fauna subaquàtica, arribarà el proper 27 de novembre, i Flora subaquàtica, que sortirà el 5 de febrer de 2027. És un tros de hit europop ultraballable que sona molt i molt bé, és el més nou de La Casa Azul.

0: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
1: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
0: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 7:15.
1: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
0: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
2: Ho escoltes?
1: Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Oktoberfest de Calella. L'Oktoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i serveis a vin fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a oktoberfestcalella.com i a Instagram. Oktoberfest Calella, l'original.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
0: La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: Pugem al DeLorean.
1: Pugem al nostre DeLorean en un dia en què per ell no hi ha problemes de mobilitat. Per tant, marxem de viatge i per poder fer-ho hem de fer el que fem cada dia. El requisit indispensable és posar la data d'avui a les nostres coordinades 8 d'octubre. Som-hi.

0: I aquesta me la posaria en bucle una i una altra vegada, així en dies d'aquells que tens allò... Dies de manteta, dic jo, eh? Els dies aquells de manteta, aquesta és una d'aquelles...
1: Ara venen aquests.
0: D'aquelles cançons, sí. Sí, sí, sí. Una banda com Led Zeppelin encapçali llistes d'èxits no hauria de ser estrany, i així era tal dia com avui de l'any 1971. Aquí la curiositat que recordem és que arribava aquesta fita als Estats Units per primera vegada, després de gaudir durant 100 setmanes seguides, sí, 100, a les llistes d'èxits del Regne Unit, amb el disc en el que pertany aquesta cançó Led Zeppelin 2, una segona entrega d'un àlbum que ja, ja va ser espectacular, doncs el 2 no va ser menys, ni molt menys. 100 setmanes a les llistes britàniques i arribava després d'aquestes 100 setmanes a les llistes americanes per primera vegada. I no es conformava amb això, sinó que a més d'arribar, va desplaçar l'àlbum Abbey Road dels Beatles del primer lloc. Va conservar aquesta posició 6 setmanes consecutives més. Abans del seu llançament al mercat discogràfic nord-americà, la companyia Atlantic Records tenia comandes per avançat d'unes 400.000 còpies d'aquest disc. Aquest àlbum va inspirar moltes bandes de heavy metal i destacats guitarristes. El protagonisme de la guitarra de Jimmy Page va ser històric. L'any 2003, la revista Rolling Stone la va col·locar, doncs, al lloc 75 entre els 500 millors àlbums de tots els temps. Hi hauria de passar encara 16 anys més perquè Chuck Berry rebrés la seva estrella. Era l'any 1987, l'any que Chuck Berry va rebre una estrella d'aquestes que tots desitjaríem tenir, l'estrella del Passeig de la Fama de Hollywood, mateixa nit que estrenava la seva biografia cinematogràfica Hail, Hail Rock and Roll. Però avui ens quedarem només un any més tard.

Aquesta gent que continuen sent notícia, que van generant noves notícies actuals, sembla mentida, perquè estem parlant avui d'una aturada de l'any 1988, en què U2 va col·locar el seu primer single a la posició número 1 al Regne Unit, Desire, el primer senzill de l'àlbum Rattle and Hum, amb el que van arribar a vendre més de 14 milions de còpies. Amb Desire, avui ens quedem

0: Arriba el fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
1: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
2: 9 lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
3: Expocasió, home.
4: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
5: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
6: Ràdio Marina. Matí 360.
7: Una miqueta frustradeta, perquè clar, on que he arribat a I12, jo tenia moltes notícies, és que avui ja passen moltes coses en el món.
8: I s'han de dir totes.
7: Home, no s'han de dir totes, però les que ens afecten, sí. Per exemple, a veure, avui volia començar recordant que avui engega el Festival de Sitges. Demà farem un espai especial dintre de les estrenes del programa de cinema, però avui engega, i a més, doncs engega en grans noms. Hem de recordar que aquest Festival de Sitges és un festival internacional, el més important de cinema fantàstic d'Europa, i el tenim aquí a Catalunya. Per tant, és molt d'aplaudir que arribin, doncs, personalitats com la de Peter Jackson, amb els seus anells a sota del braç, que a més, doncs, d'aquesta nissaga importantíssima del Senyor dels Anells, rebrà un premi honorífic, o Danny DeVito, que estrena la nova pel·lícula, o Amin Avar, que celebra els 30 aniversari de la seva pel·lícula, primera pel·lícula més gloriosa, Tesis. En fi, hi ha moltes notícies que generaran en aquests propers dies el Festival de Sitges, i nosaltres els anem comentant. Però és que, a més, avui a la una se sabrà quin serà el Premi Nobel de Literatura, i pot recaure amb un escriptor català, Enric Vilamates. Així que creuem els dits i molta, molta sort. I tampoc hem d'oblidar que, amb més festa que pena, ahir van començar les Oques Grasses, el principi del seu comiat, amb una nit memorable, amb un estadi a petar, amb la gent corejant totes les seves cançons i amb un muntatge de primera divisió.
8: Total, que, com diu aquesta cançó, ho van petar, no?
7: Home, i tant. I ho seguiran petant.

0: Avui és dijous i tenim gilivets també, eh?
1: Avui tenim de tot.
0: A veure què ens explica en gilivets.
2: Era una altra època en la que brillava el talent i la capacitat creativa que un productor plasmada dins d'un estudi de gravació. Avui, a l'hora de les notes, ens endinsem en els millors temes del col·lectiu britànic anomenat artísticament Soul to Soul, que des de 1988 lidera el productor i compositor JCB i que han triomfat globalment amb temes com Keep on Moving i, per descomptat, amb el reconegut Back to Life. També aquesta nit, a les 10, una selecció amb temes de bandes com Ariadna Cara, Brittany Howard, Sam Paul and the Broken Bones, que per cert, molt aviat actuen a Barcelona, i descobrirem el més nou del compositor i cineasta francès afincat a Biarritz, Freisa, amb aquest Salt and Flame. Us espero aquesta nit a l'hora de les notes.

0: Si és que fins i tot té sintonia pròpia, té jingle propi, és que és un crac, aquest home.
1: Sí, oh, sí, la veritat és que sí, quina nit, eh? Sol, tu sol, nous esdeveniments, estrenes musicals, la veritat és que avui doncs, es presenta un programa realment interessant.
0: De 10 a 11, cada dijous, l'hora de les notes a Ràdio Marina. Va, enquesta, enquesta, enquesta, nova enquesta per la cançó de la setmana.
1: A veure, la temàtica no podia ser una altra després d'una setmana de tempestes.
0: No, oi?
1: La
0: no?
1: Pluja és la nostra protagonista aquesta setmana i aquí tenim aquestes... Uau, és que a mi em fa plorar aquesta cançó. Tenim tres temes doncs, que parlen de pluja, de pluja emocional, de sentiments. En aquests moments jo estic ja en una altra fase. Purple Rain, The Prince, el seu àlbum d'estudi, el seu sisè àlbum d'estudi amb la banda Revolution, doncs ens va arribar al cor amb aquest Purple Rain l'any 1984.
0: Segona proposta.
1: Doncs aquesta dona, que amb un videoclip super, super especial, la veritat és que també va arribar a les llistes, va ser, jo crec, el seu primer gran èxit global, aquest Umbrella de Rihanna, des del seu tercer àlbum d'estudi. El 2007 sonava des d'aquest Good Girl Gone Bad, l'Umbrella de Rihanna.
0: I clar, si avui plou, doncs, clar, no podíem acabar d'una altra
1: manera. Un clàssic, ens faltava un altre clàssic. El Supertramp i aquesta cançó tan optimista, tan bonica, anomenada It's Raining Again, un tema de l'any 1982 des del seu famous Last Words. Aquestes són les nostres tres propostes de pluja. N'hi han moltíssimes, eh?
0: Sí, sí,
1: la veritat
0: sí,
1: és que hem començat a buscar...
0: Ahir ho parlàvem, no?
1: Van dir un munt.
0: Cançons de pluja, cançons de pluja.
1: Doncs mira, hi ha It's Raining in My Heart, del B.B. King, It's Raining Men, de les Weather Girls, està Singing in the Rain, del Gene Kelly, està Lluvia a mi corazón, demanar la gata bajo la lluvia, de la Rocío.
0: Que jo vaig a fer en el campo.
1: Mare de Déu, és que n'hi ha un montón, no sabíem què fer ni què triar. Però ja tenim les tres, així que ara us toca a vosaltres.
0: Purple Rain, Umbrella, It's Raining Again.
1: Uh-huh.
0: Apa, bon dia.
1: Bon dia.

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern reforça el servei d'autobusos al Maresme i a les comarques gironines davant les incidències que s'han registrat aquests darrers dies a la xarxa ferroviària. El Departament de Territori ha incorporat 49 vehicles més al conjunt de línies interurbanes de Catalunya per absorbir l'augment de la demanda. Al corredor del Maresme s'han programat expedicions addicionals en tots dos sentits en Barcelona durant el matí i fins a primera hora de la tarda. També s'ha habilitat una llançadora entre Mataró i Badalona amb 3 vehicles operatius fins a les 9 del vespre. També reforcen les línies 603 i 618 entre Pineda de Mar i Calella i el servei de Lloret de Mar. A les comarques gironines s'afegeixen autobusos també entre Breda, Hostalric i Girona i entre Caldes de Malavella i Girona. També destaquem avui que dos projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat guardonats als Premis de la Comunitat de Bones Pràctiques de la Unió. Tots dos han aconseguit un segon premi en aquesta primera edició dels reconeixements, que ha rebut 209 candidatures de 49 entitats. Un dels projectes premiats és el programa d'atenció domiciliària a l'alta hospitalària, el PADA, que facilita el retorn a casa de persones que han patit una pèrdua d'autonomia. El programa funciona des de fa 10 anys i ja té més de 1.200 persones. L'altre reconeixement ha estat per a la plataforma d'atenció integral a pacients de molt alt risc vascular, que utilitza intel·ligència artificial per identificar millor els pacients, per valorar-ne el risc i donar suport a les decisions clíniques amb l'objectiu de prevenir esdeveniments cardiovasculars. De l'àmbit general, destaquem que la vaga general per reclamar salaris dignes i garantir l'accés a l'habitatge se celebrarà l'11 de novembre. Així ho han anunciat els sindicats i les entitats convocants, entre les quals hi ha Comissions Obreres, UGT, CGT, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres. L'aturada serà de 24 hores i vol denunciar les dificultats creixents per accedir a un habitatge i la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. La data de la vaga general s'ha anunciat després de conèixer-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid aquest setembre i que ha tornat a mobilitzar el moviment pel dret a l'habitatge. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient, amb nuvolositat i ruixats. Les temperatures màximes han baixat i se situen en valors d'entre 21 i 23 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa pocs dies que es presentava aquest Patient Zero. Com part de la seva reedició de luxe de Life of a Showgirl. Una reedició de luxe preparada ja per aquestes festes properes nadalenques que semblen molt lluny, però són quasi ja aquí. Taylor Swift, amb aquest Pacient Zero. Comencem avui, et donem la benvinguda si t'acabes d'afegir. I et prometem que et donarem la millor música del món des d'ara i fins la una del migdia. Salutacions d'aquí, et parla Montse Rico.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Vine a

JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: l'energia i de la bona. La que hem recuperat amb aquest classicazo dels snacks, aquest My Sharona. Sempre al teu costat. Sempre al teu costat. El que ve ara no és un clàssic, però ens encanta aquest nou estil que ens porta ja des de fa temps, Ivan Herzog.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
2: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic? Temps.
4: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
3: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
4: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
3: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
4: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar. Ràdio
5: Marina. 18 minuts? No, 18 no, 12. Per ser més precisos, més exactes, per arribar a les notícies, però abans. Un home que ens ha fet esperar molt, per fi des del seu de romàntic, després d'anys, espera Bruno Mars.

0: No només va ser un blockbuster, sinó que, a més, la seva banda sonora va donar la volta al món gràcies a ells, a Survivor.
1: Marina, sempre al teu costat.
0: It's a strangest feeling, feeling this way for you. De Survivor, Raquel Gaudent, que ens acompanya definitivament

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana. L'operatiu es va fer el 29 de setembre en 2 habitatges de la urbanització Aigua Viva Park després d'una investigació iniciada a finals de juliol. En els registres, la policia va intervenir 524 plantes, 252 esqueixos i 22,7 quilos de cabdells de marihuana. Segons els Mossos, els habitatges també tenien connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica que haurien provocat un perjudici d'uns 97.000 euros. Els 3 homes i la dona detinguts estan investigats per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Dies després, els Mossos van fer 4 detencions més a Riudarenes després que un incendi deixés al descobert una altra plantació. Els agents hi van localitzar unes 250 plantes de marihuana en un estat avançat de creixement. I també destaquem avui que la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar commemora el centenari del naixement de l'escriptor mallorquí Blai Bonet amb un programa de 4 activitats entre els mesos d'octubre i desembre. La proposta vol apropar al públic la vida i obra d'una de les figures destacades de la literatura catalana contemporània. El programa començarà el 20 d'octubre amb una conversa recital a càrrec de Pau Badell. De la informació d'àmbit general, destaquem que els Mossos d'Esquadra i Adif reforçaran la coordinació per combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària. Les dues parts s'han reunit aquest dimecres per acordar noves mesures de prevenció i millorar la resposta davant d'aquests delictes. Una de les prioritats és establir canals de comunicació més directes perquè la policia rebi els avisos de robatoris o intents de robatori de manera immediata i pugui intervenir amb més rapidesa. També s'han analitzat els punts de la xarxa ferroviària que poden facilitar accessos no autoritzats. Mossos i Adif treballaran conjuntament per reforçar-ne la protecció, el control i la vigilància. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la nuvolositat i les pluges són els protagonistes meteorològics d'avui dijous amb temperatures màximes que han baixat, situant-se entre els 21 i 23 graus. Demà divendres torna l'ambient assolellat. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh. Uh-huh.

0: Es van convertir en tot un fenomen, sobretot el Nadal passat, per emular aquesta banda Humphries. Això es deia Golden.
1: Matí 360.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana.
3: El resum és una mica seguir la línia continuista d'aquests últims anys. Al final és posar l'avellana, el seu cultiu i el producte al centre de tot això i ho vestim amb un seguit d'activitats lúdiques, culturals, familiars que es donen a terme al llarg del cap de setmana al municipi. Podem trobar des de projeccions de, document,

0: que no hi hagi allò mobilitat, però penses, bueno, 9 menys 5, els pares portaran els nens al col·le. Doncs no, tampoc. Avui els pares no portaven els nens al col·le.
1: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatja

0: Ets en persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
1: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
2: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.

0: Bones, senyor Soler.
1: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplay antilliscant i estic encantat.
0: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
1: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona, telèfon 670-78-22-26.
2: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'O. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat. Marta, demà pàdel a les 5.
5: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
4: Com? Marta Nolem, has de trucar a Vital Dent.
6: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

0: Ràdio Marina.
1: Cada dijous de 10 a 11 de la nit.
0: Ràdio Marina.
1: I ara temps per una carta. Carregada d'amor, però sobretot carregada de nostàlgia. Celtas cortos.

0: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
1: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
0: Vet aquí un gat, vet aquí un gos... Aquest conte ja s'ha fos.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: Espanyol té el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
6: No acostuma anar acompanyat d'una bona
4: Moltes
6: salut.
4: Moltes coses.
7: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
8: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
9: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
8: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú esperes que algú t'agafi.
9: Espero que algú t'agafi. Més bo que t'asseguris que hi ha algú altre costat.
10: Una cita que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lliure.
11: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
12: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
13: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar l'empresa Acme.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
14: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

I és clar, totes aquestes coses es fan sempre que un estima tant i tant com ho fan els Ginestar. La seva darrera i gran balada, que ens acosta ja a les 12:11, a les 12.

I aquí estem posant la catifa vermella perquè arriba la gran reina del pop. Amb aquest Dansteria, que és la seva darrera entrega d'aquest segon disc dedicat a les seves Confessions, en Mario.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Lloret de Mar ha denunciat 19 conductors de patinets elèctrics en un operatiu especial a l'entorn de l'Institut Sant Quirze, al barri de Puigventós. Les sancions oscil·len entre els 100 i els 400 euros. L'actuació es va posar en marxa després que la direcció de l'Institut alertés de conductes negligents d'alguns alumnes a la sortida del centre, especialment pel risc que comportaven quan coincidien amb els infants de l'escola Joan Domènech. En total, els agents van inspeccionar 21 patinets, dels quals només dos tenien tota la documentació en regla. 19 van ser denunciats per irregularitats documentals i alguns dels vehicles van quedar intervinguts fins que els propietaris acreditessin els requisits necessaris per circular. I Arenys de Mar celebra a partir d'aquest divendres la 31a edició del Calamarenys, les jornades gastronòmiques dedicades al calamar de Putera. La cita s'allargarà del 9 d'octubre al 8 de novembre i comptarà enguany amb la participació de 18 restaurants del municipi. El programa es completarà amb un mes d'activitats vinculades a la gastronomia i la tradició marinera, amb sortides en barca, música en directe, activitats infantils, visites guiades, una mostra gastronòmica, un sopar popular i la recreació d'una antiga subhasta de peix. De l'àmbit general, destaquem que Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric dels darrers anys, amb 115 superacions dels llindars de protecció de la població. Així ho indiquen les dades de la campanya de vigilància del Departament de Territori. El juliol ha estat el mes amb més episodis, amb 65 superacions. La Plana de Vic ha estat la zona més afectada, amb 51 casos, seguida de l'àrea de Barcelona, amb 19. L'episodi més intens es va produir entre el 6 i el 10 de juliol. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les altes temperatures i l'estancament atmosfèric han afavorit la formació d'aquest contaminant que en concentracions elevades pot afectar la salut respiratòria. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres s'espera un canvi de temps amb la tornada de l'ambient assolellat a bona part del territori. Les temperatures màximes assoliran els 21 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Una història interminable, la d'aquest sol, la de mitjanit, segons canta Esa Larsen. Com interminable, un dia més de pluges que sembla que no ens vulguin donar treva. Va, a veure si aquest cap de setmana de debò tenim sol, com ho curen les previsions. Midnight Sun. El darrer gran hit d'Esa Larsen, amb la que comencem aquesta nova hora. Sempre al teu costat. Ells sentien els primers símptomes, deien que se sentien com si estessin enamorats. Coldplay.

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana.
2: El resum és una mica seguir la línia continuista d'aquests últims anys. Al final és posar l'avellana, el seu cultiu i el producte al centre de tot això i ho vestim amb un seguit d'activitats lúdiques, culturals, familiars que es donen a terme al llarg del cap de setmana al municipi. Podem trobar des de projeccions de documentals, actuacions castelleres, hi ha un impro show també amb una companyia d'humoristes.
3: Una banda com Led Zeppelin encapçali llistes d'èxits no hauria de ser estrany, i així era tal dia com avui de l'any 1971. Aquí la curiositat que recordem és que arribava aquesta fita als Estats Units per primera vegada, després de gaudir durant 100 setmanes seguides, sí, 100 a les llistes d'èxits del Regne Unit.
1: El frau en el subministrament elèctric aflora als grans bufets low cost. Endesa detecta que 16 restaurants a Barcelona punxaven la llum.
3: Tant de cotxe donant volta que no hi hagi allò mobilitat, però penses, bueno, 9-5, els pares portaran els nens al col·le. Doncs no, tampoc. Avui els pares no portaven els nens al col·le.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Arriba el fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
6: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
7: Expo Ocasió, home.

aquí som al teu costat. A les 12:25 minuts, tot un clàssic que ens encanta recuperar per tu. Vinga, que estan de gira. Bon Jovi.

L'hem recuperat després de 2 anys apartat de l'escenari. Jon Bon Jovi. I ells també, perquè continuem en clau de rock durant uns minuts. Els hem pogut veure i fa molt poquet al darrer Festival Mar d'Estiu amb el seu Corazones Solitarios. 24 àlbums d'estudi, 6 en format de directe, i quin directe. Un dels grans moments, almenys del meu estiu, el concert de l'Aquilla i Tabladitas. I sobretot, quan sonava això...

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
4: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi. A la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen. Radio
5: Marina. L'agenda de Radio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes fins l'11 d'octubre. Fins diumenge hi ha la tercera edició del Festival de Cinema amb projeccions al Teatre de Blanes. També demà divendres, 9 d'octubre, a l'Ateneu Popular Safera Ferotge hi ha una xerrada amb el nom Trencant la Gàbia Mental, una conversa sobre ètica i alliberació animal. I també els dies 9, 10 i 11, demà, dissabte i diumenge, se celebren les festes del barri de Calaguidó i Mascarolet. Les activitats es faran a la plaça Montserrat Roig. Hi haurà música, sardinades, jocs infantils i una caminada popular, entre altres. També dissabte, destaquem, de 10 del matí a 8 del vespre, la 5a Fira d'Artesania i Música OncoArts, organitzada per Oncolliga Blanes. A Lloret, destaquem fins al 31 d'octubre, a la sala d'exposicions de la biblioteca, l'exposició de les fotografies participants en la 30a edició del Festival Monfoto. A Malgrat, el proper diumenge, visita guiada amb el nom un passeig entre les escultures a partir de 11:15 del matí. I a Tossa, destaquem, el proper diumenge, la megalítica, la cursa de muntanya amb distàncies de 5, 10 i 21 quilòmetres. La sortida serà des de la zona esportiva a les 9 del matí. Destaquem, per altra banda, a Calella, el proper diumenge, a 7:15 de la tarda, a la Sala Mozart, un concert solidari en benefici d'Oncolliga Calella. I dissabte, també, dia 10, hi ha una visita guiada a Tordera, amb el nom Caminant per la Tordera. A Santa Susana, fins l'11 d'octubre, celebren el Festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa, i acabarem a Brunyola el proper cap de setmana, de fet, des de demà, divendres, i també dissabte i diumenge, 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

seva aparició estel·lar ha estat inqüestionable en aquesta darrera residència de Shakira a Madrid. Aquí parlava d'un amor que a l'hora de la veritat era un expert en escapisme. Houdini, Dua Lipa.

que dèiem, una companyia poc recomanable. Una parella experta en escapisme a la que ella va anomenar, de manera irònica, Houdini, Dua Lipa. S'acaba el nostre temps, som només a 15 ja per la una, perquè arribin les notícies, però el volem aprofitar viatjant per un satèl·lit orbitant.

0: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
1: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
0: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
1: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
0: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
2: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
3: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
4: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
3: Genial. I TAC també, oi?
4: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
3: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
4: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
0: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Haurem de tenir-la molt i molt en compte, perquè s'ha convertit en una de les noves veus de la música brasilera. Mari Froes, al costat de Los Frequencies. Amb ells hem anat.

Una proposta molt i molt divertida amb aquesta banda, aquesta formació. Es diuen Gorraneta. Ella ja ho saps. Es diu Marta. Amb ella quasi, quasi marxem.

Demà més i esperem que amb aquest sol que ens han promès de moment, a menys de 5 minuts ja per la una, que arribi l'ànima dels Smiths. Avui marxant amb Morrissey. Salutacions de Montse Rico, que tinguis un gran dijous.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern reforça el servei d'autobusos al Maresme i a les comarques gironines davant les incidències que s'han registrat aquests darrers dies a la xarxa ferroviària. El Departament de Territori ha incorporat 49 vehicles més al conjunt de línies interurbanes de Catalunya per absorbir l'augment de la demanda. Al corredor del Maresme s'han programat expedicions addicionals en tots dos sentits en Barcelona durant el matí i fins a primera hora de la tarda. També s'ha habilitat una llançadora entre Mataró i Badalona amb 3 vehicles operatius fins a les 9 del vespre. També reforcen les línies 603 i 618 entre Pineda de Mar i Calella i el servei de Lloret de Mar. A les comarques gironines s'afegeixen autobusos també entre Breda, Hostalric i Girona i entre Caldes de Malavella i Girona. També destaquem avui que dos projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat guardonats als Premis de la Comunitat de Bones Pràctiques de la Unió. Tots dos han aconseguit un segon premi en aquesta primera edició dels reconeixements, que ha rebut 209 candidatures de 49 entitats. Un dels projectes premiats és el programa d'atenció domiciliària a l'alta hospitalària, el PADA, que facilita el retorn a casa de persones que han patit una pèrdua d'autonomia. El programa funciona des de fa 10 anys i ja té més de 1.200 persones. L'altre reconeixement ha estat per a la plataforma d'atenció integral a pacients de molt alt risc vascular, que utilitza intel·ligència artificial per identificar millor els pacients, per valorar-ne el risc i donar suport a les decisions clíniques amb l'objectiu de prevenir esdeveniments cardiovasculars. De l'àmbit general, destaquem que la vaga general per reclamar salaris dignes i garantir l'accés a l'habitatge se celebrarà l'11 de novembre. Així ho han anunciat els sindicats i les entitats convocants, entre els quals hi ha Comissions Obreres, UGT, CGT, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres. L'aturada serà de 24 hores i vol denunciar les dificultats creixents per accedir a un habitatge i la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. La data de la vaga general s'ha anunciat després de conèixer-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid aquest setembre i que ha tornat a mobilitzar el moviment pel dret a l'habitatge. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient, amb nuvolositat i ruixats. Les temperatures màximes han baixat i se situen en valors d'entre 21 i 23 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana.
2: El resum és una mica seguir la línia continuista d'aquests últims anys. Al final és posar l'avellana, el seu cultiu i el producte al centre de tot això i ho vestim amb un seguit d'activitats lúdiques, culturals, familiars que es donen a terme al llarg del cap de setmana al municipi. Podem trobar des de projeccions de documentals, actuacions castelleres, hi ha un impro show també amb una companyia d'humoristes.
3: Una banda com Led Zeppelin encapçali llistes d'èxits no hauria de ser estrany, i així era tal dia com avui de l'any 1971. Aquí la curiositat que recordem és que arribava aquesta fita als Estats Units per primera vegada, després de gaudir durant 100 setmanes seguides, sí, 100 a les llistes d'èxits del Regne Unit.
1: El frau en el subministrament elèctric aflora als grans bufets low cost. Endesa detecta que 16 restaurants a Barcelona punxaven la llum.
3: Tant de cotxe donant volta que no hi hagi allò mobilitat, però penses, bueno, 9-5, els pares portaran els nens al col·le. Doncs no, tampoc. Avui els pares no portaven els nens al col·le.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com. Va, vinga, selfie.
3: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
2: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
5: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana. L'operatiu es va fer el 29 de setembre en 2 habitatges de la urbanització Aigua Viva Park després d'una investigació iniciada a finals de juliol. En els registres, la policia va intervenir 524 plantes, 252 esqueixos i 22,7 quilos de cabdells de marihuana. Segons els Mossos, els habitatges també tenien connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica que haurien provocat un perjudici d'uns 97.000 euros. Els 3 homes i la dona detinguts estan investigats per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Dies després, els Mossos van fer 4 detencions més a Riudarenes després que un incendi deixés al descobert una altra plantació. Els agents hi van localitzar unes 250 plantes de marihuana en un estat avançat de creixement. I també destaquem avui que la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar commemora el centenari del naixement de l'escriptor mallorquí Blai Bonet amb un programa de 4 activitats entre els mesos d'octubre i desembre. La proposta vol apropar al públic la vida i obra d'una de les figures destacades de la literatura catalana contemporània. El programa començarà el 20 d'octubre amb una conversa recital a càrrec de Pau Badell. De la informació d'àmbit general, destaquem que els Mossos d'Esquadra i Adif reforçaran la coordinació per combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària. Les dues parts s'han reunit aquest dimecres per acordar noves mesures de prevenció i millorar la resposta davant d'aquests delictes. Una de les prioritats és establir canals de comunicació més directes perquè la policia rebi els avisos de robatoris o intents de robatori de manera immediata i pugui intervenir amb més rapidesa. També s'han analitzat els punts de la xarxa ferroviària que poden facilitar accessos no autoritzats. Mossos i Adif treballaran conjuntament per reforçar-ne la protecció, el control i la vigilància. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la nuvolositat i les pluges són els protagonistes meteorològics d'avui dijous amb temperatures màximes que han baixat, situant-se entre els 21 i 23 graus. Demà divendres torna l'ambient assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
2: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada, uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal i els carrers estaran com ens agrada veure'ls, plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
3: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
4: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort.

0: Ho escoltes? Del 9 al 18 d'octubre arriba la 37a edició de l'Oktoberfest de Calella. L'Oktoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i cervesa ben fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a oktoberfestcalella.com i a Instagram. Oktoberfest Calella, l'original.
1: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
2: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Et busco
6: i t'aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Lloret de Mar ha denunciat 19 conductors de patinets elèctrics en un operatiu especial a l'entorn de l'Institut Sant Quirze, al barri de Puigventós. Les sancions oscil·len entre els 100 i els 400 euros. L'actuació es va posar en marxa després que la direcció de l'Institut alertés de conductes negligents d'alguns alumnes a la sortida del centre, especialment pel risc que comportaven quan coincidien amb els infants de l'escola Joan Domènech. En total, els agents van inspeccionar 21 patinets, dels quals només dos tenien tota la documentació en regla. 19 van ser denunciats per irregularitats documentals i alguns dels vehicles van quedar intervinguts fins que els propietaris acreditessin els requisits necessaris per circular. I Arenys de Mar celebra a partir d'aquest divendres la 31a edició del Calamarenys, les jornades gastronòmiques dedicades al calamar de Putera. La cita s'allargarà del 9 d'octubre al 8 de novembre i comptarà enguany amb la participació de 18 restaurants del municipi. El programa es completarà amb un mes d'activitats vinculades a la gastronomia i la tradició marinera, amb sortides en barca, amb música en directe, activitats infantils, visites guiades, una mostra gastronòmica, un sopar popular i la recreació d'una antiga subhasta de peix. De l'àmbit general, destaquem que Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric dels darrers anys, amb 115 superacions dels llindars de protecció de la població. Així ho indiquen les dades de la campanya de vigilància del Departament de Territori. El juliol ha estat el mes amb més episodis, amb 65 superacions. La Plana de Vic ha estat la zona més afectada, amb 51 casos, seguida de l'àrea de Barcelona, amb 19. L'episodi més intens es va produir entre el 6 i el 10 de juliol. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les altes temperatures i l'estancament atmosfèric han afavorit la formació d'aquest contaminant que en concentracions elevades pot afectar la salut respiratòria. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres s'espera un canvi de temps amb la tornada de l'ambient assolellat a bona part del territori. Les temperatures màximes assoliran els 21 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana.
2: El resum és una mica seguir la línia continuista d'aquests últims anys. Al final és posar l'avellana, el seu cultiu i el producte al centre de tot això i ho vestim amb un seguit d'activitats lúdiques, culturals, familiars que es donen a terme al llarg del cap de setmana al municipi. Podem trobar des de projeccions de documentals, actuacions castelleres, hi ha un impro show també amb una companyia d'humoristes.
3: Una banda com Led Zeppelin encapçali llistes d'èxits no hauria de ser estrany, i així era tal dia com avui de l'any 1971. Aquí la curiositat que recordem és que arribava aquesta fita als Estats Units per primera vegada, després de gaudir durant 100 setmanes seguides, sí, 100 a les llistes d'èxits del Regne Unit.
1: El frau en el subministrament elèctric aflora als grans bufets low cost. Endesa detecta que 16 restaurants de Barcelona punxaven la llum.
3: Tant de cotxe donant volta que no hi hagi allò mobilitat, però penses, no menys 5, els pares portaran els nens al col·le. Doncs no, tampoc. Avui els pares no portaven els nens al col·le.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'O. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: món de veritat.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada, uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls, plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
6: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
7: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern reforça el servei d'autobusos al Maresme i a les comarques gironines davant les incidències que s'han registrat aquests darrers dies a la xarxa ferroviària. El Departament de Territori ha incorporat 49 vehicles més al conjunt de línies interurbanes de Catalunya per absorbir l'augment de la demanda. Al corredor del Maresme s'han programat expedicions addicionals en tots dos sentits en Barcelona durant el matí i fins a primera hora de la tarda. També s'ha habilitat una llançadora entre Mataró i Badalona amb 3 vehicles operatius fins a les 9 del vespre. També reforcen les línies 603 i 618 entre Pineda de Mar i Calella i el servei de Lloret de Mar. A les comarques gironines s'afegeixen autobusos també entre Breda, Hostalric i Girona i entre Caldes de Malavella i Girona. També destaquem avui que dos projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat guardonats als Premis de la Comunitat de Bones Pràctiques de la Unió. Tots dos han aconseguit un segon premi en aquesta primera edició dels reconeixements, que ha rebut 209 candidatures de 49 entitats. Un dels projectes premiats és el programa d'atenció domiciliària a l'alta hospitalària, el PADA, que facilita el retorn a casa de persones que han patit una pèrdua d'autonomia. El programa funciona des de fa 10 anys i ja té més de 1.200 persones. L'altre reconeixement ha estat per a la plataforma d'atenció integral a pacients de molt alt risc vascular, que utilitza intel·ligència artificial per identificar millor els pacients, per valorar-ne el risc i donar suport a les decisions clíniques amb l'objectiu de prevenir esdeveniments cardiovasculars. De l'àmbit general, destaquem que la vaga general per reclamar salaris dignes i garantir l'accés a l'habitatge se celebrarà l'11 de novembre. Així ho han anunciat els sindicats i les entitats convocants, entre els quals hi ha Comissions Obreres, UGT, CGT, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres. L'aturada serà de 24 hores i vol denunciar les dificultats creixents per accedir a un habitatge i la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. La data de la vaga general s'ha anunciat després de conèixer-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid aquest setembre i que ha tornat a mobilitzar el moviment pel dret a l'habitatge. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient, amb nuvolositat i ruixats. Les temperatures màximes han baixat i se situen en valors d'entre 21 i 23 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai

0: contes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
1: Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: L'Espanyol té el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
7: No acostuma anar acompanyat d'una bona
8: salut. Moltes coses.
9: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
10: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
11: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
10: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, esperes que algú t'agafi.
11: Espero que algú t'agafi. Més bo que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
12: Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lliure.
13: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
14: Atrapar Correcaminos, patines, coete, marca Acme.
15: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar l'empresa Acme.
2: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
16: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Arriba fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
4: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Controlauto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana. L'operatiu es va fer el 29 de setembre en 2 habitatges de la urbanització Aigua Viva Park després d'una investigació iniciada a finals de juliol. En els registres, la policia va intervenir 524 plantes, 252 esqueixos i 22,7 quilos de cabdells de marihuana. Segons els Mossos, els habitatges també tenien connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica que haurien provocat un perjudici d'uns 97.000 euros. Els 3 homes i la dona detinguts estan investigats per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Dies després, els Mossos van fer 4 detencions més a Riudarenes després que un incendi deixés al descobert una altra plantació. Els agents hi van localitzar unes 250 plantes de marihuana en un estat avançat de creixement. I també destaquem avui que la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar commemora el centenari del naixement de l'escriptor mallorquí Blai Bonet amb un programa de 4 activitats entre els mesos d'octubre i desembre. La proposta vol apropar al públic la vida i obra d'una de les figures destacades de la literatura catalana contemporània. El programa començarà el 20 d'octubre amb una conversa recital a càrrec de Pau Badell. De la informació d'àmbit general, destaquem que els Mossos d'Esquadra i Adif reforçaran la coordinació per combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària. Les dues parts s'han reunit aquest dimecres per acordar noves mesures de prevenció i millorar la resposta davant d'aquests delictes. Una de les prioritats és establir canals de comunicació més directes perquè la policia rebi els avisos de robatoris o intents de robatori de manera immediata i pugui intervenir amb més rapidesa. També s'han analitzat els punts de la xarxa ferroviària que poden facilitar accessos no autoritzats. Mossos i Adif treballaran conjuntament per reforçar-ne la protecció, el control i la vigilància. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la nuvolositat i les pluges són els protagonistes meteorològics d'avui dijous amb temperatures màximes que han baixat, situant-se entre els 21 i 23 graus. Demà divendres torna l'ambient assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana.
2: El resum és una mica seguir la línia continuïsta d'aquests últims anys. Al final és posar l'avellana, el seu cultiu i el producte al centre de tot això i ho vestim amb un seguit d'activitats lúdiques, culturals, familiars que es donen a terme al llarg del cap de setmana al municipi. Podem trobar des de projeccions de documentals, actuacions castelleres, hi ha un impro show també amb una companyia d'humoristes.
3: Una banda com Led Zeppelin encapçali llistes d'èxits no hauria de ser estrany, i així era tal dia com avui de l'any 1971. Aquí la curiositat que recordem és que arribava aquesta fita als Estats Units per primera vegada, després de gaudir durant 100 setmanes seguides, sí, 100, a les llistes d'èxits del Regne Unit.
1: El frau en el subministrament elèctric aflora als grans bufets low cost. Endesa detecta que 16 restaurants a Barcelona punxaven la llum.
3: Tant de cotxe donant volta que no hi hagi allò mobilitat, però penses, no menys 5, els pares portaran els nens al col·le. Doncs no, tampoc. Avui els pares no portaven els nens al col·le.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: 34,90 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com

0: I hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
3: Expocasió, home.
4: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
5: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
6: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
7: Ho escoltes?
8: Del 9 al 18 d'octubre arriba la 37a edició de l'Oktoberfest de Calella. L'Oktoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i serveis a vin fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a oktoberfestcalella.com i a Instagram. Oktoberfest Calella, l'original.
9: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
10: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes fins l'11 d'octubre. Fins diumenge hi ha la tercera edició del Festival de Cinema amb projeccions al Teatre de Blanes. També demà divendres, 9 d'octubre, a l'Ateneu Popular Safera Ferotge hi ha una xerrada amb el nom Trencant la gàbia mental, una conversa sobre ètica i alliberació animal. I també els dies 9, 10 i 11, demà, dissabte i diumenge, se celebren les festes del barri de Calaguidó i Mascarolet. Les activitats es faran a la plaça Montserrat Roig. Hi haurà música, sardinades, jocs infantils i una caminada popular, entre altres. També dissabte, destaquem, de 10 del matí a 8 del vespre, la 5a Fira d'Artesania i Música Oncoarts, organitzada per un Collega Blanes. A Lloret, destaquem fins al 31 d'octubre, a la sala d'exposicions de la biblioteca, l'exposició de les fotografies participants en la 30a edició del Festival Monfoto. A Malgrat, el proper diumenge, visita guiada amb el nom Un passeig entre les escultures a partir de 2:15 del matí. I a Tossa, destaquem, el proper diumenge, la megalítica, la cursa de muntanya amb distàncies de 5, 10 i 21 quilòmetres. La sortida serà des de la zona esportiva a les 9 del matí. Destaquem, per altra banda, a Calella, el proper diumenge, a 6:45 de la tarda, a la Sala Mozart, un concert solidari en benefici d'un Colliga Calella. I dissabte, també, dia 10, hi ha una visita guiada a Tordera, amb el nom Caminant per la Tordera. A Santa Susana, fins l'11 d'octubre, celebren el Festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa, i acabarem a Brunyola el proper cap de setmana, de fet, des de demà, divendres, i també dissabte i diumenge, 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva.
9: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
11: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
1: Ja tenim aquí la setena edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

i una tornada d'aquelles que se't queden al cap. Borra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Tu ja saps com va el Google Maps? Borra Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Lloret de Mar ha denunciat 19 conductors de patinets elèctrics en un operatiu especial a l'entorn de l'Institut Sant Quirze, al barri de Puigventós. Les sancions oscil·len entre els 100 i els 400 euros. L'actuació es va posar en marxa després que la direcció de l'Institut alertés de conductes negligents d'alguns alumnes a la sortida del centre, especialment pel risc que comportaven quan coincidien amb els infants de l'escola Joan Domènech. En total, els agents van inspeccionar 21 patinets, dels quals només dos tenien tota la documentació en regla. 19 van ser denunciats per irregularitats documentals i alguns dels vehicles van quedar intervinguts fins que els propietaris acreditessin els requisits necessaris per circular. I Arenys de Mar celebra a partir d'aquest divendres la 31a edició del Calamarenys, les jornades gastronòmiques dedicades al calamar de Putera. La cita s'allargarà del 9 d'octubre al 8 de novembre i comptarà enguany amb la participació de 18 restaurants del municipi. El programa es completarà amb un mes d'activitats vinculades a la gastronomia i la tradició marinera, amb sortides en barca, amb música en directe, activitats infantils, visites guiades, una mostra gastronòmica, un sopar popular i la recreació d'una antiga subhasta de peix. De l'àmbit general, destaquem que Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric dels darrers anys, amb 115 superacions dels llindars de protecció de la població. Així ho indiquen les dades de la campanya de vigilància del Departament de Territori. El juliol ha estat el mes amb més episodis, amb 65 superacions. La Plana de Vic ha estat la zona més afectada, amb 51 casos, seguida de l'àrea de Barcelona, amb 19. L'episodi més intens es va produir entre el 6 i el 10 de juliol. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les altes temperatures i l'estancament atmosfèric han afavorit la formació d'aquest contaminant que en concentracions elevades pot afectar la salut respiratòria. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres s'espera un canvi de temps amb la tornada de l'ambient assolellat a bona part del territori. Les temperatures màximes assoliran els 21 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana.
2: El resum és una mica seguir la línia continuista d'aquests últims anys. Al final és posar l'avellana, el seu cultiu i el producte al centre de tot això i ho vestim amb un seguit d'activitats lúdiques, culturals, familiars que es donen a terme al llarg del cap de setmana al municipi. Podem trobar des de projeccions de documentals, actuacions castelleres, hi ha un impro show també amb una companyia d'humoristes.
3: Una banda com Led Zeppelin encapçalit llistes d'èxits no hauria de ser estrany, i així era tal dia com avui de l'any 1971. Aquí la curiositat que recordem és que arribava aquesta fita als Estats Units per primera vegada, després de gaudir durant 100 setmanes seguides, sí, 100, a les llistes d'èxits del Regne Unit.
1: El frau en el subministrament elèctric aflora als grans bufets low cost. Endesa detecta que 16 restaurants de Barcelona punxaven la llum.
3: Tant de cotxe donant volta que no hi hagi allò mobilitat, però penses, bueno, 9-5, els pares portaran els nens al col·le. Doncs no, tampoc. Avui els pares no portaven els nens al col·le.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El dissabte 10 d'octubre vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines: pintura, resines, flors, cruixet, pedres i...

0: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
3: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
2: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 7:15.
3: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
2: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
1: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
3: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern reforça el servei d'autobusos al Maresme i a les comarques gironines davant les incidències que s'han registrat aquests darrers dies a la xarxa ferroviària. El Departament de Territori ha incorporat 49 vehicles més al conjunt de línies interurbanes de Catalunya per absorbir l'augment de la demanda. Al corredor del Maresme s'han programat expedicions addicionals en tots dos sentits en Barcelona durant el matí i fins a primera hora de la tarda. També s'ha habilitat una llançadora entre Mataró i Badalona amb 3 vehicles operatius fins a les 9 del vespre. També reforcen les línies 603 i 618 entre Pineda de Mar i Calella i el servei de Lloret de Mar. A les comarques gironines s'afegeixen autobusos també entre Breda, Hostalric i Girona i entre Caldes de Malavella i Girona. També destaquem avui que dos projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat guardonats als Premis de la Comunitat de Bones Pràctiques de la Unió. Tots dos han aconseguit un segon premi en aquesta primera edició dels reconeixements, que ha rebut 209 candidatures de 49 entitats. Un dels projectes premiats és el programa d'atenció domiciliària a l'alta hospitalària, el PADA, que facilita el retorn a casa de persones que han patit una pèrdua d'autonomia. El programa funciona des de fa 10 anys i ja té més de 1.200 persones. L'altre reconeixement ha estat per a la plataforma d'atenció integral a pacients de molt alt risc vascular, que utilitza intel·ligència artificial per identificar millor els pacients, per valorar-ne el risc i donar suport a les decisions clíniques amb l'objectiu de prevenir esdeveniments cardiovasculars. De l'àmbit general, destaquem que la vaga general per reclamar salaris dignes i garantir l'accés a l'habitatge se celebrarà l'11 de novembre. Així ho han anunciat els sindicats i les entitats convocants, entre els quals hi ha Comissions Obreres, UGT, CGT, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres. L'aturada serà de 24 hores i vol denunciar les dificultats creixents per accedir a un habitatge i la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. La data de la vaga general s'ha anunciat després de conèixer-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid aquest setembre i que ha tornat a mobilitzar el moviment pel dret a l'habitatge. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient, amb nuvolositat i ruixats. Les temperatures màximes han baixat i se situen en valors d'entre 21 i 23 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana.
2: El resum és una mica seguir la línia continuista d'aquests últims anys. Al final és posar l'avellana, el seu cultiu i el producte al centre de tot això i ho vestim amb un seguit d'activitats lúdiques, culturals, familiars que es donen a terme al llarg del cap de setmana al municipi. Podem trobar des de projeccions de documentals, actuacions castelleres, hi ha un impro show també amb una companyia d'humoristes.
3: Una banda com Led Zeppelin encapçali llistes d'èxits no hauria de ser estrany, i així era tal dia com avui de l'any 1971. Aquí la curiositat que recordem és que arribava aquesta fita als Estats Units per primera vegada, després de gaudir durant 100 setmanes seguides, sí, 100 a les llistes d'èxits del Regne Unit.
1: El frau en el subministrament elèctric aflora als grans bufets low cost. Endesa detecta que 16 restaurants de Barcelona punxaven la llum.
3: Tant de cotxe donant volta que no hi hagi allò mobilitat, però penses, bueno, no menys 5, els pares portaran els nens al col·le. Doncs no, tampoc. Avui els pares no portaven els nens al col·le.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la

0: tota la informació a lacomerciada.cat.
1: A Blanes, per La Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
2: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Ho escoltes? Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Oktoberfest de Calella. L'Oktoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i cervesa vint fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a oktoberfestcalella.com i a Instagram. Oktoberfest Calella, l'original.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
3: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
1: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera, dissabte 17 d'octubre a Tordera.
3: Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Aquesta, sens dubte, és la setmana Oques Grasses i és per aquest motiu que nosaltres hem fet una proposta realment especial. Tres temes d'aquesta banda que fan història aquesta setmana amb aquests quatre concerts, inicialment dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre, tot i que aquest primer concert, amb les inclemències tan tremendes del temps, va haver d'ajornar-se a dijous. Una darrera remesa d'entrades, el 22 de setembre, va fer embogir a molts dels seus fans. Fins a un 830% es van disparar el preu de les seves entrades. Un dels grups més estimats que sembla que diu adéu de manera no definitiva, però de moment sí indefinida. I tres propostes que pots votar a Instagram i al Telegram. In the Night, un tema del 2019 de l'àlbum Fans del Sol, s'envia un 14% dels vostres vots. Seguit per Elefants, publicat el 2021 des de l'àlbum A Tope amb la Vida, 36% dels vostres vots. Això vol dir que la gran balada de les oques, Sorra de tu, una preciosa cançó del 2024 de l'àlbum Un fruit del deliri, es converteix en la nostra cançó de la setmana. Una cançó que de ben segur crearà un moment especial en aquest l'últim concert, els quatre concerts de les Oques, i que gràcies al 50% dels vostres vots a Instagram i Telegram s'ha convertit en la vostra cançó favorita d'Oques Grasses, la nostra cançó de la setmana. Comen

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Ens deixem emportar, doncs, pel deliri. I gràcies al 50% dels vostres vots, aquest sort de Tudo Casgrasses és la nostra cançó de la setmana.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana. L'operatiu es va fer el 29 de setembre en 2 habitatges de la urbanització Aiguaviva Park després d'una investigació iniciada a finals de juliol. En els registres, la policia va intervenir 524 plantes, 252 esqueixos i 22,7 quilos de cabdells de marihuana. Segons els Mossos, els habitatges també tenien connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica que haurien provocat un perjudici d'uns 97.000 euros. Els 3 homes i la dona detinguts estan investigats per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Dies després, els Mossos van fer 4 detencions més a Riudarenes després que un incendi deixés al descobert una altra plantació. Els agents hi van localitzar unes 250 plantes de marihuana en un estat avançat de creixement. I també destaquem avui que la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar commemora el centenari del naixement de l'escriptor mallorquí Blai Bonet amb un programa de 4 activitats entre els mesos d'octubre i desembre. La proposta vol apropar al públic la vida i obra d'una de les figures destacades de la literatura catalana contemporània. El programa començarà el 20 d'octubre amb una conversa recital a càrrec de Pau Badell. De la informació d'àmbit general, destaquem que els Mossos d'Esquadra i Adif reforçaran la coordinació per combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària. Les dues parts s'han reunit aquest dimecres per acordar noves mesures de prevenció i millorar la resposta davant d'aquests delictes. Una de les prioritats és establir canals de comunicació més directes perquè la policia rebi els avisos de robatoris o intents de robatori de manera immediata i pugui intervenir amb més rapidesa. També s'han analitzat els punts de la xarxa ferroviària que poden facilitar accessos no autoritzats. Mossos i Adif treballaran conjuntament per reforçar-ne la protecció, el control i la vigilància. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la nuvolositat i les pluges són els protagonistes meteorològics d'avui dijous amb temperatures màximes que han baixat, situant-se entre els 21 i 23 graus. Demà divendres torna l'ambient assolellat. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'O. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
4: L'hora de les notes.
3: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
4: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
3: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Maria.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
2: Ja tenim aquí la setena edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta!
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
6: La Masia Tordera.
7: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Lloret de Mar ha denunciat 19 conductors de patinets elèctrics en un operatiu especial a l'entorn de l'Institut Sant Quirze, al barri de Puigventós. Les sancions oscil·len entre els 100 i els 400 euros. L'actuació es va posar en marxa després que la direcció de l'Institut alertés de conductes negligents d'alguns alumnes a la sortida del centre, especialment pel risc que comportaven quan coincidien amb els infants de l'escola Joan Domènech. En total, els agents van inspeccionar 21 patinets, dels quals només dos tenien tota la documentació en regla. 19 van ser denunciats per irregularitats documentals i alguns dels vehicles van quedar intervinguts fins que els propietaris acreditessin els requisits necessaris per circular. I Arenys de Mar celebra a partir d'aquest divendres la 31a edició del Calamarenys, les jornades gastronòmiques dedicades al calamar de Putera. La cita s'allargarà del 9 d'octubre al 8 de novembre i comptarà enguany amb la participació de 18 restaurants del municipi. El programa es completarà amb un mes d'activitats vinculades a la gastronomia i la tradició marinera, amb sortides en barca, música en directe, activitats infantils, visites guiades, una mostra gastronòmica, un sopar popular i la recreació d'una antiga subhasta de peix. De l'àmbit general, destaquem que Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric dels darrers anys, amb 115 superacions dels llindars de protecció de la població. Així ho indiquen les dades de la campanya de vigilància del Departament de Territori. El juliol ha estat el mes amb més episodis, amb 65 superacions. La Plana de Vic ha estat la zona més afectada, amb 51 casos, seguida de l'àrea de Barcelona, amb 19. L'episodi més intens es va produir entre el 6 i el 10 de juliol. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les altes temperatures i l'estancament atmosfèric han afavorit la formació d'aquest contaminant que en concentracions elevades pot afectar la salut respiratòria. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres s'espera un canvi de temps amb la tornada de l'ambient assolellat a bona part del territori. Les temperatures màximes assoliran els 21 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Et busco i t'evito.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

El que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sent el dòlar dintre la ment. Fucking money, man.

0: Busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Aquest any ha estat el que l'ha consagrat com una de les noves veus de referència del Regne Unit. Premi Grammy a la millor artista novell, diferents premis Brits, àlbum de l'any a Anglaterra, i tan sols és l'inici del que veurem una brillant trajectòria musical. Avui, per començar, l'hora de les notes, Olivia Dean. Però tenim molt més, com un petit homenatge a la banda Soul to Soul. Així que et recomano que et quedis aquí els propers 60 minuts. Baby Step és el tema d'Olivia Dean per donar-te la benvinguda a l'hora de les notes.

Mira que ràpidament ens posem en funcionament i ens activem amb aquest ritme de Frugit, un dels temes més virals d'aquest 2026, amb I Need Them Biscuits. Joc de paraules i superanimada. Fully soft, delicious, dripping in with sap.

Estàs a l'hora de les notes amb la veu de Ciradèlfia. Collab Nancy, Retro Soul del Boi, després una banda que aviat visita Barcelona en concert.

Jo buscaria lloc i data lliure per reservar-te un moment i gaudir en directe de Sant Paul de Broken Bones el 16 de novembre en concert al Poble Espanyol, on escoltaràs temes com aquest, Sushi and Coca-Cola.

El nostre convidat d'aquesta setmana és el col·lectiu anglès format als 80 per al compositor i productor JCB, una banda que des dels seus inicis barregen rhythm and blues, funky, reggae, house i hip-hop. Amb la veu Prince Weller, avui a l'hora de les notes, Soul to Soul, Move Me No Moonshine.

Back to Life, Keep on Moving són algunes de les cançons més exitoses i més reconegudes a nivell mundial des de l'any 1988. En una estona molt més de Soul to Soul, i ara un referent actual que clarament ha tingut com a inspiració justament a Soul to Soul, els No Sweets amb Devo.

Recorda que estem aquí cada setmana. És un viatge per la meva discografia, la selecció que faig perquè si estàs a Sitges, a Formentera, a la Costa Brava o a l'Empordà, gaudeixis d'aquestes cançons. I després la màxima actualitat amb els Menys Sandro Cavazza i el seu Wide Awake.

Canvi d'estil i vibracions a l'hora de les notes amb Alabama Shakes, guitarres per endinsar-nos en el món d'aquest Shake, Don't Wanna Fight. Una barreja molt marcada de referents com el Rolling Stones o Iggy Pop i el pop rock britànic dels 80. Però també amb gotetes de soul, amb les veus femenines a la tornada.

Ella és l'aclamada cantant i actriu canadenca Alessia Cara, que ja té un premi Grammy a la millor artista novell i que tenim la sort de poder escoltar-la amb una de les seves noves cançons, Apartment Song. I espera't que seguim amb un altre bon descobriment des de l'hora de les notes, amb Coffee Stone, aquest raper britànic que és molt més per descomptat. Jazz amb rap, diria que és el que practica amb aquesta cançó, on col·labora també la veu de Mahalia.

creuant el meridià d'aquest programa d'avui, on tenim un toc personal que li aportem al nostre espai de ràdio musical. Ja saps, el que més m'agrada. Per compartir-lo amb tu, aquí tens a Kira Lee Victor, des de Nova York, amb aquest Wild Cherry. Recull tota l'essència del que ens agrada a l'hora de les notes. I sense aturar-nos, una altra inspiració a Soul to Soul, que reconeixeràs perfectament en seguida amb Fight for Love, Will Downing.

Dues peces seguides dels nostres convidats en aquest especial a Soul to Soul, que al llarg de 40 anys han tingut moments brillants i temes que tothom ballava. Aquí una remescla d'un dels seus clàssics, el Keep on Moving, i després al costat de Kim Mazel.

Phrase és una banda liderada per Martin Bruce, bateria, director creatiu, cineasta, amb base a Biarritz, al País Basc francès. Aquí tens el que cada cop ens vindrà més en el món de la música. Cor analògic i en producció IA. A veure què n'opines.

Sense gota ja el nostre temps de ràdio per aquesta setmana. Sempre volem més i més, així que, si vols, et tornaré a compartir els meus temes preferits en 7 dies aquí mateix. Un plaer ser-hi al teu costat amb temes que comparteixo com aquest de Temptations, Treat Her Like a Lady, el remix de Nell Relovet i després el pop dels Henry Battleys, Wish I Knew You. Sigues feliç!